0: il·lusió.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i Cat.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.

0: It's like watching Batman come home.
1: ICAT Weekend.

deixo caure'ns sobre aquest terra de palla. Saps a qui s'assembla un bomber fugint per cames, cagat de por veient la seva casa en flames? Doncs sí, senyora, m'hi assemblo bastant quan em poso l'uniforme de fugir cap endavant. En un punt aquí distant entre dogma i anarquia puc ser el punk i del porro i al mateix temps

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de la roda.

0: dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués patit. De l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic...
1: Activa el mode estiu. Escolta i cap.

el que pots fer al web Dicat, també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les Dicat Tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació Dicat i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

Alhora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: i Cat Weekend.
1: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el Deu Pou.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAF, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAF, FM, app i 3CAT.

i Cat Weekend.

0: No treta el camí fàcil, però si triomfo puc comprar-li dues cases.
1: Escoltes, ICAT.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada...
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
1: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual... Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia, de 8 a 10 del matí, a ICAT. Yo, I'm a ex-crash out, ex-emotional.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Monfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

La bona música a Music Calaix.

0: La bona música a Music Calaix.
1: Ho faig per tu, Scorpio. Ho faig per tu.

my head toss, check my nails. Baby, how you feeling?

0: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. Abets, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa. T'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
1: Vine a la teva botiga Pets de Mollet del Vallès, al carrer de Berenguer III.
2: El racó dels animals. Un programa de Red Solidària Pro Animal. Posem veu a qui no la té.
3: Racó Animal, a Ràdio Mollet.
4: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Aquell any.
5: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta: donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
6: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Espai Sardana, un programa dirigit i presentat per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, tot allò relacionat al món de la sardana a la sintonia de Ràdio Mollet.
2: Benvinguts i benvingudes a l'Espai Sardana, el programa sardanista a Ràdio Mollet. El fem la Núria Figuera Duarte, qui us parla la Marina Saborido Figuera, i el servei tècnic de l'emissora, i el podeu escoltar els divendres a les 6 de la tarda i en redifusió els dissabtes a les 10 del matí.
3: Ja tenim a punt aquesta nova edició, la que gaudirem de sardanes que creiem us agradaran. Hem inclòs una obligada de tenora i una altra de tible, i com sempre una feta per una compositora, de la que podrem escoltar la seva salutació i també la d'un compositor. Tindrem la secció d'agenda i complirem amb dedicatòries. Així que prepareu-vos per passar una hora a la que podreu gaudir de composicions que a plaça no se solen sentir. Comencem!

0: balladora sardana que porta el nom de la ciutat d'on era el seu autor. Soc de l'Hospitalet. Estrenada el 1954, és del mestre Jaume Ventura i Tort i l'hem gaudit amb la Juvenívola de Sabadell.
1: A continuació, la composició del 1962 del granollerí Conrad Saló i Ramell, d'un estil ben diferent de l'anterior sardana. El seu nom, Una llàgrima, i la cobla, La Badalonina Marinada.

0: La copla marinada amb la sardana d'en Conrad Saló i Remell, una llàgrima.
1: Anem a complir amb les dues peticions que tenim. Com bé sabem, el Barça és campió de Lliga i la Maria Company vol felicitar amb una sardana tots els seus seguidors i ens explica que tant el seu pare com la seva germana haguessin estat molt contents. I com a anècdota, ens diu que la seva germana, en motiu dels 50 anys de sòcia, el club li va atorgar l'escut d'or.
0: Així mateix, la Mercè Bastida vol també una sardana per als seguidors del programa i ens regala una abraçada. Hem escollit De cara al cel, una sardana obligada de tenora de l'any 1929 d'en Josep Maria Terrides i Barri, que escoltarem amb un enregistrament de la copla La Flama de Farners.

0: Maria, Mercè, per a vosaltres també, de cara al cel. Sardana de lluïment de tenora, d'en Josep Maria Tarrides i Barri, amb la Flama de Farners.
1: I aquesta primera part la finalitzarem amb una sardana obligada de tible. L'autor d'aquesta peça de l'any 1988 és l'Alfons Mias i Martí, instrumentista de trompeta i compositor de Sant Joan de Mollet, població de la comarca del Gironès, i amb qui vam tenir el gust de parlar el mes de març passat a l'Aplec de Flaçà. Gaudim amb la principal de la Bisbal de Pep, Jaume i Josep.
2: Hola, sóc l'Alfons Mias. Envio una salutació als oients d'Espai Sardana, de Ràdio Mollet, que per molts anys puguem ballar sardanes, que és la dansa més maca que es fa i es desfà.

a part de la salutació de l'autor, la principal de la Bisbal ens ha interpretat la sardana obligada de Tible de l'Alfons Millàs i Martí, Pep, Jaume i Josep. A continuació, una pausa i tot seguit, més Espai Sardana.

0: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessarro.
1: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
0: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic. Parlem de cuina.
2: Programa de cuina participat per Marina Dunyac, Àngels Fries i Laia Oller.
0: Cada setmana ens aprovaran propostes, receptes, consells sobre el món de la cuina i l'alimentació. Parlem de cuina. Tot el que has de conèixer sobre l'alimentació i la cuina a la sintonia de Ràdio Mollet.
3: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Aquell any.
4: Descarbonitzar el teu habitatge té premi. Si has fet obres d'electrificació al teu habitatge, això t'interessa. L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar la substitució de la caldera per bomba de calor elèctrica, l'escalfador de combustió d'aigua calenta per un termoelèctric o els fogons de gas per vitroceràmica. Sol·licita la subvenció abans del 24 d'agost. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
5: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
6: Hi ha moltes formes de sejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
7: I el laboro de la càmera. Entenc que el laboro de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia sí. ser un curt documental. I la Gavi sí. què era exactament?
8: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi germanat de Mollet.
9: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Espai Sardana, un programa dirigit i presentat per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, tot allò relacionat al món de la sardana a la sintonia de Ràdio Mollet.
2: Benvingudes i benvinguts a la segona part de l'Espai Sardana. Però abans de reprendre amb el repertori,
3: us informem que teniu tots els nostres podcasts a la pàgina web de Ràdio Mollet. Voleu veure ballar una sardana amb una perspectiva de 360 graus? Si és així, us recomanem que ens busqueu al Facebook i Instagram d'Espai Sardana.
2: Si ens voleu fer alguna petició o comentar-nos alguna cosa, ens podeu trucar al número del contestador, el 93 570 68 66, durant l'emissió del programa de divendres i dissabte, o bé enviant-nos un correu a espaisardana@gmail.com.
3: La primera sardana que escoltarem en aquesta segona part és de la Maria Mercè Navarro i Galindo. Porta per nom Mirall d'aigua. Estrenada l'any 2017, la gaudirem en aquesta ocasió interpretada per la Cobla Contemporània, de la qual la Maria Mercè en va formar part com a flabiolaire durant força anys.
4: Jo sóc la Maria Mercè Navarro i res, és una salutació, envio una salutació per l'Espai Sardana de Ràdio Mollet. Una abraçada, un petó per tothom. Moltes gràcies.

0: era la salutació i la sardana Mirall d'aigua de la Maria Mercè Navarro i Galindo amb la Cobla Contemporània.
1: En el repertori d'aquest programa hem inclòs una sardana que es va estrenar a l'Aplec de Peralada, concretament el tercer, que es va celebrar l'any 1975. És d'en Jaume Bonaterra i de Bau i la va titular Els claustres de Sant Domènec. Escoltem-la amb la principal de la Bisbal.

0: Els claustres de Sant Domènec, d'en Jaume Bonaterra i de Bau, amb la principal de la Bisbal.
1: A continuació, l'Espai Sardana us ha seleccionat algunes de les activitats sardanistes per als pròxims dies.
2: Dissabte 23 de maig. Ballada a Alella, a la plaça de l'Ajuntament, a 11:45 amb la principal del Llobregat. El 82è aplec de Badalona, a la plaça de la Rosa dels Vents, a 16:45 amb les coples, la principal del Llobregat, Ciutat de Girona i Marinada. El 38è aplec d'Esparreguera, a la plaça de la Pagesia, a les 6 amb les coples, Vila d'Olesa i Ciutat de Cornellà. El 30è aplec d'Almacelles, a partir de les 6, a la Rambla de la Generalitat, amb la copla Reu Jove. Ballada a Cardedeu, a la plaça d'Antonyita Fontova, a 6:45 amb la copla Xaloc. Ballada a Arenys de Munt, a la plaça de l'Església, a les 7, amb la Bell Puigcopla. Ballada a Riudellots de la Selva, a la plaça de l'Església, a 9:45 amb la principal de Banyoles. Diumenge 24 de maig. Ballada del 10è aniversari dels sardanistes francesins, a les Franqueses del Vallès, a la plaça de l'Espolsada de Corró de Vall, a les 11 del matí amb la copla Ciutat de Granollers. El 28è aplec de Montroig del Camp, al Parc Maria Martori, a les 11 i a 4:45, amb les coples La Principal de Tarragona i Reu Jove. Ballada al Pla de la Catedral de Barcelona, a 11:45 amb la Principal del Llobregat. Ballada a Sant Cugat del Vallès, a la plaça Lluís Millet, a 11:45 amb la copla Marinada. La primera trobada sardanista al Pla del Penedès, a la plaça de l'Ajuntament, a 11:45, amb la copla Catània. La primera trobada sardances a Castellà del Vallès, a la plaça Calissó, a 11:45 amb la Lluïsos Copla. Audició a Sant Andreu de la Barca, a la plaça de Federico García Lorca, a 11:45 amb la Juvenívola de Sabadell. Ballada a Rubí, a l'ermita de Sant Mus, a les 12 amb la copla Ciutat de Cornellà. Ballada a Palamós, al Passeig del Mar, a les 12 amb la copla Baix Empordà. Ballada a Montcada i Reixac, a la plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda amb la copla Sabadell. A la mateixa hora, ballada a Sabadell a la plaça del Doctor Robert, amb la copla Contemporània. A les 7, ballada a Molins de Rei, a la plaça de la Creu, amb la Bisbal Jove. Dilluns 25 de maig. El 82è aplec de la Rosa a Lourdes i al Castell, de Tona, al Pla del Castell, a 4:45 amb les coples Ciutat de Girona i Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. Ballada a Vilanova del Vallès, a la plaça del Centre Cultural, a les 6, amb la copla Ciutat de Granollers. Dimecres 27 de maig. La primera trobada copla Amics de la Sardana de Peralada, al Camp d'Esports de Peralada, a les 5, amb aquesta formació específica per a aquesta activitat. Dijous 28 de maig. Trobada sardanista de colles veteranes a l'Hospitalet de Llobregat, a la plaça de l'Ajuntament, a les 4, amb la copla Ciutat de Terrassa.
0: Us haureu donat compte que a l'agenda us hem informat de l'aplec que aquest proper dilluns 25 de maig tindrà lloc al Pla del Castell de Tona. Doncs per aquest motiu, la sardana que hem volgut escollir per ara és l'Aplec de Tona, del compositor de Granollers, Ramon Vilà i Ferrer. Som-hi amb la principal de la Bisbal.

0: Escoltàvem, o potser algú ballava, aquesta composició del mestre Ramon Vilà i Ferrer, l'Aplec de Tona, amb un enregistrament de la Principal de la Bisbal.
1: Com que últimament trobem a faltar en les programacions de plecs i ballades en Xavier Forcada i Carreras, aquí el tenim, amb una de les seves animoses i balladores sardanes. És Palamós tot l'any. Estrenada l'any 2011, evidentment a Palamós, l'escoltarem ara interpretada per la Cobla Montgrins.

0: Palamós tot l'any, sardana amb l'estil inconfusible d'en Xavier Forcada i Carreras. La cobla, la Mongrins. Només ens queda desitjar-vos una bona setmana i que les sardanes formin part d'ella. Salut!
1: Sardanes! I seguim!

Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem d'expressions relacionades amb la velocitat. L'expressió anar tota castanya vol dir anar molt de pressa. No es volia perdre el concert i va conduir fins a l'estadi a tota castanya. També podríem dir a tota màquina. Per exemple, li agrada fer anar el cotxe a tota màquina, no hauria de córrer tant. O, a tot gas, feia més de mitja hora que l'esperàvem i per fi vaig veure que anava tot gas pel mig del passeig. O fins i tot a tota pastilla. La vaig veure que baixava per l'avinguda a tota pastilla. A tota castanya també pot referir-se a la intensitat d'un so, per exemple. I ningú pot dir-li que això que ell en diu música no es pot posar tota castanya? Ben diferent és anar a poc, com seria anar a pas de tortuga, a pas de bou, espau, o a pas de formiga. Estic avançant al treball a pas de formiga, tinc la sensació que no l'acabaré mai. Heu sentit mai l'expressió dur més corretja que Sant Agustí? Té el mateix significat fer les coses amb gran lentitud. No acabarem mai la feina. Dur més corretja que Sant Agustí. Aquesta expressió juga amb la forma verbal tenir corretja, equivalent a tenir tolerància, i al·ludeix a l'hàbit dels ordes agustins que duien una corretja penjada a la cintura. I vosaltres, acostumeu a anar tota castanya o anar xano-xano, és a dir, a poc? Aquesta informació l'hem extreta del web per a Miologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Surt de la rutina amb Calidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó.
1: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. A Veig, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa, t'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
2: Vine a la teva botiga Veig de Mollet del Vallès, al carrer de Berenguer III.
3: Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El combat dels poetes, un programa de música i poesia amb Dolors Navarro.
2: Bon dia. Benvinguts al combat dels poetes. Us parla Maria Dolors Navarro amb el suport del Servei Tècnic de Ràdio Mollet del Vallès. Avui dediquem el programa a un poeta americà molt conegut, Walt Whitman. Walt Whitman va néixer a un lloc anomenat West Hills, al comtat de Suffolk, de l'estat de Nova York. Va néixer l'any 1819, i quan va esclatar la Guerra de Secessió, l'home va anar d'hospital en hospital, campament en campament, perquè buscava el seu germà, que havia desaparegut a la batalla. Totes les coses que va veure li van fer un impacte molt gran, i això el va inspirar a l'hora d'escriure els seus diaris. També va escriure molta poesia. De fet, tenim a la mà un llibre traduït per Jaume Pons que es diu Fulles d'herba, i fa una poesia molt exaltada de vegades, però molt amb un estil, clar, faltaria veure com era la versió original en anglès, no? Però fa la sensació d'un estil de vers com el que hi havia antigament abans de que el vers tingués rima. O sigui, un vers separant les idees vers a vers. Començarem per una mena d'introducció que escriu el mateix Walt Whitman, que és molt breu i ve a ser també com un poema. Vine, va dir la meva ànima. Hem d'escriure aquests versos per al meu cos, ja que som un, per poder tornar aquí invisiblement després de la mort, o per d'aquí molt, molt de temps, en altres esferes, poder prodigar els meus cants a un grup d'amics. I per això faig recompte del sol de la terra, dels arbres, dels vents, de les ones tumultuoses. Jo sempre existiré amb un somriure feliç. Per sempre més existiran els meus versos. Però primer de tot, jo aquí i ara, firmant amb cos i ànima, els hi dono el meu nom, Walt Whitman.

I doncs comencem el llibre, que la primera part porta per títol Dedicatòries. I la primera és aquesta. Jo em canto a mi mateix, persona senzilla i independent, i dic la paraula democràtic, la paraula en massa.

Jo canto la fisiologia de cap a peus. Ni la fisonomia tota sola, ni el cervell tot sol, no són dignes de la musa. Jo dic que la forma completa és molt més majestuosa. Jo canto la dona ben igual que l'home, la vida immensa amb passió, impuls i força. Entusiasta a favor dels actes més sobirans sota les lleis divines, jo canto l'home modern.

Mentre jo pensava en silenci, rememorant els meus poemes, cavilant, entretenint-me estona, un fantasma es va alçar davant meu amb aspecte suspicaç. Terrible en bellesa, edat i poder. Geni dels poetes de terres antigues i, dirigint cap a mi com una flama els seus ulls, amb el dit apuntant molts cants immortals i amb veu amenaçant, «Què cantes?», va dir. «No saps que sols hi ha un tema per als bards perdurables? I aquest és el tema de la guerra, la fortuna de les batalles, la creació de soldats perfectes. Així és», vaig dir jo. «Jo també canto la guerra, ombra arrogant, i una guerra més llarga i més gran que cap altra. Lluitada dins del meu llibre amb fortuna variable, amb fugues, avanços i retirades, victòries retardades i vacil·lants, però reals o tan poderoses com les reals al cap i a la fi, car el món és un camp de batalla. Per la vida i per a la mort, per al cos i per a l'ànima eternal. Ja veus, jo aquí també canto el cant de les batalles. I, sobretot, propugno la creació de soldats valerosos».

a bord dels vaixells a la mar. El blau il·limitat s'expandeix per totes bandes. Amb vents xiulants i la música de les ones, les immenses ones imperials, o alguna barca solitària que sura en la densa marina, on, alegre, plena de fe, estén veles blanques, fendeix l'éter entre els fulgors i l'escuma del dia, o sota moltes estrelles nocturnes. Mariners joves i vells em llegiran, per aventura, com una reminiscència de la terra, amb perfecta evidència, a la fi. Aquí es condensen els nostres pensaments, pensaments de navegants. Aquí no sols es condensa la terra, terra ferma, podran dir ells. El cel s'arqueja aquí i sentim la coberta ondulant sota els nostres peus. Sentim l'immens batec, el flux i el reflux del moviment infinit. Les melodies d'invisible misteri, les vagues i vastes insinuacions del món salobre, les fluïdes síl·labes líquides, el perfum, el poruc grinyol del cordatge, el ritme melanconiós, la panoràmica il·limitada i l'horitzó llunyà enterbolit. Aquí tenim tot això. I aquest és el poema de l'oceà. I no fremeixis, oh llibre, acompleix el teu destí. Tu no ets només una reminiscència de la terra. Tu, també, com una barca solitària, fendint l'éter, tens un rumb que desconec, però sempre amarat de fe. Consort de tota nau que navega. Navega tu també. Atorga'ls el meu amor emmotllat, estimats mariners, per a vosaltres, aquí, en cada fulla us el guardo. Fes via, llibre meu, estén les teves blanques veles, barqueta meva, més enllà de les zones imperials. Canta, navega, mena el blau il·limitat a tots els oceans. Aquest cant per a tots els mariners i per a totes les naus.

A tu, antiga causa. Tu, incomparable, apassionada bona causa. Tu, inclement, implacable dolça idea, immortal a través de les edats, de les races, dels països. Després d'una guerra trista i rara, magna guerra per tu. Jo crec que tota guerra, a través del temps, s'ha lluitat i sempre es lluitarà realment per tu. Aquests cants, per tu, l'etern avenç teu. Una guerra o soldats, no sols per ella mateixa només. Molt, molt més estava silenciosament esperant més enllà. I ara avança en aquest llibre. Tu, astre de molts astres. Tu, principi sotjador. Tu, tan ben preservat, germen latent. Tu, nucli. Al voltant del teu concepte s'engendra la guerra, amb tot el seu emprenyat i vehement joc de causes, amb resultats immensos que procrearan durant 3.000 anys. Aquests versos són per a tu. El meu llibre i la guerra són un. Fusionats en el seu esperit, jo i el que és meu, i la contesa depenent de tu. Com una roda que dins el seu eix gira, aquest llibre inconscient d'ell mateix, al voltant del teu concepte.

ara sentirem el començament d'un vals anomenat Smoky Mountain, o sigui, muntanya fumada, que és d'un vals de Tennessee. I sentireu, és molt americà, sentireu instruments com la guitarra, el violí, la mandolina, també se sent alguna arpa de boca i algun instrument més. Smoky Mountain.

Continuem amb els poemes de Walt Whitman, del llibre Fulles d'herba. Quan vaig llegir aquell llibre, la famosa biografia, i és això, doncs, vaig dir-me, el que l'autor coneix per vida d'un home, i així descriurà algú la meva vida quan jo sigui mort i hagi partit? Com si algú, realment, sabés res de la meva vida. Quan jo mateix, sovint, crec que ben bé poc o res de res sé de la meva vida. Sols un grapat de murmuris, unes quantes pistes i falsedats escarrancides, que jo vull, per al meu propi ús, traçar aquí.

un historiador. Tu, que celebres les coses del passat, que has explorat l'extern, les superfícies de les races, la vida manifesta, que has tractat l'home com la criatura de la política, dels conglomerats, dels legisladors i dels sacerdots. Jo, habitant dels turons de l'ingeni, que tracto l'home com és en ell mateix, amb els seus propis drets. Insisteixo pel batec de la vida que rarament es manifesta, el gran orgull de l'home en ell mateix, cantador de la personalitat. Defineixo el que encara ha de ser i projecto la història del futur.

Quan vaig començar els meus estudis, el primer pas em va agradar tant. El mer fet de la consciència, aquestes formes, el poder del moviment, el més inofensiu insecte o animal, els sentits, la mirada, l'amor. El primer pas, dic, em va impressionar i em va agradar tant que amb prou feines he avançat o he volgut anar més enllà. I m'aturo i vagarejo on el temps per cantar-lo amb cants d'èxtasi.

pioners. Com sorgeixen de la Terra, apareixen a intervals. Com de preciosos i espantosos són per a la Terra. Com s'acostumen a ells mateixos, ben igual que els altres. Quina paradoxa els sembla la seva època. Com la gent reacciona amb ells. No saben qui són. Com d'implacable és el seu fat en totes les èpoques. Com de malament totes les èpoques trien els objectes per a la seva veneració i recompensa. I com sempre, el mateix preu inexorable s'ha de pagar pel mateix gran guany.

Viatges a través dels estats. Emprenem, sí, a través del món, impulsats per aquests cants, salpant cap a totes les terres, totes les mars. Som els hàbits aprenent de tot, mestres de tot i amants de tot. Hem contemplat les estacions, com se'ns lliuraven i avançaven. I ens hem demanat, per quina raó un home o una dona no poden ser com les estacions i vessar com elles? Vivim un poc a totes les ciutats i a tots els pobles. Travessem el Canadà, el nord-est, la vasta vall del Mississipí i els estats del sud. Tractem amb igualtat tots i cadascun dels estats. Ens posem a prova i convidem els homes i les dones que ens escoltin. Ens diem a nosaltres mateixos: recorda, no tinguis por, sigues càndid, promulga el cos i l'ànima. Viu i avança, sigues abundant, trempat, honest, magnètic. I que el que vessis torni a tu com tornen les estacions. I sigues com les estacions.

una cantautora. Jazz, agafa aquest regal. Jo el guardava per algun heroi, orador o general, per algú que servís l'antiga bona causa, la gran idea, el progrés i la llibertat de la raça. Algun valent enemic dels tirans, algun rebel audaç. Però veig que el que guardava et pertany a tu tant com a qualsevol altre.

als estats. Els estats, o a qualsevol d'ells, o a qualsevol ciutat dels estats, resistiu molt, obeïu poc. Un cop l'obediència és inqüestionable, un cop l'esclavitud és total, cap nació o estat d'aquest món mai no recupera la seva llibertat.

Tanmateix, jo canto l'individu. Individual, però fet de contradiccions. Jo el consagro a la nacionalitat. A dins seu, jo hi deixo la revolta. O latent dret a la insurrecció. O insaciable, foc imprescindible.

aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Aquell any.

0: El racó dels animals, un programa de Red Solidària Pro Animal. Posem veu a qui no la té.
1: Racó Animal, a Ràdio Mollet.
2: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: Òscar Intente, del Vallès Occidental, ens dirà una poesia de Papasseit, l'ofici que més m'agrada.
1: L'ofici que més m'agrada. Joan Salvat Papasseit. Hi ha oficis que són bons perquè són de bon viure. Mireu, l'essa fuster, serra que serraràs i els taulons fan amiques, i de cada suada 10 finestres ja han tret. Gronxada d'encenalls en munten una taula. Si ho vols, d'una nuera te'n faran un cobert. I caminen de pla damunt les serradures de color de mantega. I els manyans, oh, els manyans, de picar mai no es cansen. Pica que picaràs i s'embruten els dits, però fan unes reixes i uns balcons que m'encanten, i els galls de les teulades que vigilen de nits, i són homes sapats, com els qui més treballin. I el dic, oh, els calafats, tot el port se n'enjoia, car piquen amb ressò, i es diu, si neix un peix a cada cop que donen, un peix cua daurada, blau, d'escata per tot. Penjats de la coberta, tot el vaixell en ronden, veiéssiu les gavines com els duen claror. I encara hi ha un ofici, que és ofici de festa, el pintor de parets. Si no canten abans, no et fan una sanefa. Si la cançó és molt vella, deixen el pis més fresc. Un pis com veu el sostre, que el feien i cantaven. Tots porten bata llarga, de colors a plaret. I encara més, si us deia l'ofici de paleta que en sap i vesteix a xuplucs. El mateix fan un porxo com una xemeneia. Si ho volen, sense escales, pugen al capdamunt. Fan també balconades com veu la mar de lluny, els finestrals que es guarden tota la serralada i els capitells i els sòcols i les voltes de punt. Van en cos de camisa com gent desenfeinada. Oh, les cases que aixequen d'un tancar i obrir d'ulls.
2: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut.
1: Convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
1: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Aquell any.

0: Sabies que...
1: Una curiositat molt interessant és que els llamps poden crear vidres naturals dins la sorra. Quan un llamp impacta en una zona rica en sorra o sílice, la temperatura pot arribar a més de 30.000 graus en una fracció de segon. Aquesta calor extrema fon la sorra instantàniament. El resultat és una estructura anomenada fulgurita. Es tracta de tubs o formes irregulars de vidre que es formen sota terra, seguint el camí que ha fet el llamp per penetrar el sol. Sovint tenen una forma ramificada, com si fossin arrels o petits llamps fossilitzats. Aquest vidre de llamp pot ser molt fràgil i de color variable, des dels transparents fins a tons verdosos o marronosos, dependent dels minerals presents a la sorra. Cada fulgurita és única, perquè depèn de la intensitat del llamp i de la composició del terreny. És fascinant pensar que un fenomen tan breu com un llamp pot deixar una empremta física que pot durar milers d'anys. A més, aquestes estructures permeten als científics estudiar les condicions de les descàrregues elèctriques naturals.
2: Surt de la rutina amb Calidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Mollet, 96.3 FM.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
6: Hasta luego, cocodrilo.
7: El club del country.

0: ¿Conoces el restaurante Fresh House de Mollet? Oferta variada de brunch, hamburguesas y platos creativos. Cocina abierta de 10 de la mañana a 12 de la noche, de martes a domingo. Fresh House en la calle Alsenclave 19 de Mollet del Vallès. Combinamos calidad y modernidad. Consulta nuestra carta en Instagram. Vive una experiencia diferente en Fresh House Mollet.
1: El racó dels animals, un programa de Red Solidària Pro Animal. Posem veu a qui no la té.
2: Racó Animal, a Ràdio Mollet.
3: Sí?
4: Ei, què fas? Hem quedat a les 5 al parc, vens?
3: Ho sento, però ja tinc plor.
4: Ui, és una cita? Has quedat amb algun noi guapo?
3: Però què dius? És una cosa més important.
4: Doncs explica't.
3: D'acord, és un programa de ràdio.
4: Un programa de ràdio?
3: No, no, no és un programa de ràdio qualsevol, és el programa.
4: I quin és aquest programa?
3: L'edat del pavo. El programa on els adolescents podem parlar de tot.
4: Doncs sembla divertit.
3: Us esperem. The streets I
5: used to own. Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil 680 843 721, i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula baixa. 680 843 721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Masters.

0: El racó dels animals. Un programa de la Red Solidària Pro Animal. Posem veu a qui no la té.
1: Racó Animal, a Ràdio Mollet.

0: Sabies que...
1: El teu cervell pot saber quan has comès un error abans que tu mateix en siguis conscient. Quan fas una acció molt ràpida, com prémer una tecla equivocada o dir una paraula incorrecta, el cervell genera gairebé instantàniament un petit senyal elèctric anomenat Error Related Negativity. Aquest senyal es produeix aproximadament entre 50 i 100 mil·lisegons després de l'error, molt abans que la persona sigui conscient que s'ha equivocat. Els neurocientífics han detectat aquest fenomen utilitzant encefalogrames, que registren l'activitat elèctrica del cervell. L'ERN s'origina principalment a una regió anomenada còrtex cingulat anterior, implicada en el control de les accions, la presa de decisions i la detecció de conflictes. El més sorprenent és que aquest mecanisme funciona de manera automàtica. El cervell compara constantment el que esperava que passés amb el que realment ha passat. Si detecta una diferència, activa immediatament un avís intern, fins i tot abans que la nostra consciència hagi tingut temps d'adonar-se'n. Gràcies a aquest sistema, podem corregir molts errors gairebé de manera instintiva. Per exemple, quan escrivim una lletra incorrecta i la corregim abans fins i tot d'haver acabat la paraula.
2: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil, 680-843-721, i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula baixa. 680-843-721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.
3: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
4: Hi ha moltes formes de deixar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a una nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
5: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, amb la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí, què era exactament?
6: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi germanat de Mollet.
7: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
0: Quina és la millor cançó de la història?

Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Rock and Clàssics, amb Esteve Llop. Esteu escoltant Ràdio

benvinguts i benvingudes una setmana més a la sintonia de Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM, el programa Aquell Any, el programa que t'acompanya setmanalment fent un repàs a èxits i números 1. Rebeu una salutació de qui us estarà acompanyant, en Josep Casasnovas. Comencem amb la música i ho fem amb True. És el títol de la cançó de la banda anglesa Spandau Ballet, que pertany al seu àlbum True, editat el 1983. Originalment es va gravar a Compass Point Studios, a les Bahamas. Va ser compost per un dels líders del grup, Gary Kemp, i consta amb una durada de 6 minuts i mig a la versió de l'àlbum. Aquesta balada, en part, ret homenatge a l'artista de Motown, Marvin Gaye, i va ser gravada un any abans del seu assassinat. Escoltem Spandau Ballet, True.

Records és un duet musical espanyol integrat pels germans Francisco Javier Herrero Pozo i Pedro José Herrero Pozo. L'èxit de la seva música es va convertir en un autèntic fenomen social a Espanya a finals de la dècada dels 70 i començaments de la del 80. Van vendre més de 4 milions de còpies de la seva discografia en els seus 30 anys de carrera. Escoltem els Pecos amb el tema Señor. Señor!

Recorda que tenim una pàgina web, radiomollet.com. Allà a l'apartat de programa es pot recuperar i escoltar sempre que vulguis el podcast del programa Aquell Any. Stars és el títol del quart àlbum gravat per la banda de soul britànica Simple Red, que va llançar al mercat per la companyia discogràfica Eastwest Records al setembre de 1991. Va aconseguir 12 discos de platí i va ser el sisè àlbum més venut de tots els temps al Regne Unit.

aquell any al programa que t'acompanya setmanalment a la sintonia de Ràdio Mollet. A Contraluz, o és el sisè disc de la cantant espanyola Luz Casal, posat a la venda el 1991, un dels èxits d'aquell àlbum va ser el senzill Piensa en mi.

Disturbia és el setè senzill de la cantant Rihanna per la reedició del seu tercer àlbum d'estudi, Good Girl Gone Bad. És una cançó escrita per Chris Brown. Mundialment, la cançó ha venut més de 7 milions i mig de còpies. Escoltem a Rihanna, Disturbia.

0: descarbonitzar el teu habitatge té premi. Si has fet obres d'electrificació al teu habitatge, això t'interessa. L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar la substitució de la caldera per bomba de calor elèctrica, l'escalfador de combustió d'aigua calenta per un termoelèctric o els fogons de gas per vitroceràmica. Sol·licita la subvenció abans del 24 d'agost. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
1: Surt de la rutina amb Calidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó.
2: Et parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que en farem.
3: Hi ha moltes formes de sejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
4: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí, què era exactament?
5: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi agermanat de Mollet.
6: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
7: Us convidem a fer un veure al Bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten.
8: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels anys 70, 80, 90 i 2000. El que es ballava al Vallès,

0: Sí?
1: Ei, què fas? Hem quedat a les 5 al parc, vens?
0: Ho sento, però ja tinc pla.
1: Ui, és una cita? Has quedat amb algun noi guapo?
0: Però què dius? És una cosa més important.
1: Doncs explica't.
0: D'acord, és un programa de ràdio.
1: Un programa de ràdio?
0: No, no, no és un programa de ràdio qualsevol, és el programa.
1: I quin és aquest programa?
0: L'edat del pavo. Al programa on els adolescents podem parlar de tot.
1: Doncs sembla divertit.
0: Us esperem.

Després de la pausa continuem amb la música a la sintonia de Ràdio Mollet al 96.3 de la FM, el programa aquell any, fent un repàs a èxits i números 1. Rebeu una salutació de qui us està acompanyant, en Josep Casasnovas. Stolen Dance és una cançó del duet alemany Milky al 2012 a Alemanya. El senzill va arribar al número 1 a Àustria, França, Bèlgica, Irlanda, Suïssa, entre altres països. A més, va ser el tema més popular a Polònia el 2014. Escoltem a Milky Chains Stolen Dance.

La camisa negra és el nom del tercer senzill de l'àlbum Mi Sangre, de 2005, del cantautor colombià Juanes, escrit per aquest i Octavio Mesa. Es tracta d'una fusió entre reggae, huasca, de la música popular colombiana, pop-rock i rock alternatiu. Escoltem La camisa negra, Juanes.

0: aquell any el programa que t'acompanya setmanalment al 96.3 de la FM a Ràdio Mollet. Recorda que tenim una pàgina web, radiomollet.com. Allà, a l'apartat de programes, pots recuperar i escoltar sempre que vulguis el programa. Lady Marmalade va ser escrita per Bob Crewe i Kenny Nolan. La cantant principal de Label, Patti Label, va ser qui va introduir la idea d'una dona coneguda com a Lady Marmalade, qui seduïa un home als carrers de Nova Orleans. L'any 2001, les cantants Christina Aguilera, Lil' Kim, Mia i Pink van fer una nova versió per col·laborar amb la banda sonora de la pel·lícula Moulin Rouge.
1: Ladies and gentlemen, welcome to the Moulin Rouge. Where's all my soul sisters?

3 és el títol del tercer àlbum d'estudi oficial enregistrat pel cantautor espanyol Alejandro Sanz. Va ser llançat al mercat a la versió en espanyol per la companyia discogràfica Buea Llatina l'abril de 1995, sent editades diverses versions en italià i portuguès el 1996. Escoltem un tema d'aquest àlbum, Mi Soledad y Yo, Alejandro Sanz.

Per avui marxem, rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant. En Josep Casasnovas, aquí, a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM, el programa Aquell Any. Marxem amb Golden Hair, és el primer àlbum en solitari de Mark Knopfler, ex-líder de Dire Straits. Des de mitjans dels anys 80 venia publicant àlbums amb els seus treballs com a compositor de bandes sonores, encara que en aquest és el seu primer projecte de rock com a solista, una vegada Dire Straits es dissolgués el 1995 i col·laboren els músics de la banda The Chieftain i es va publicar el 1996. Marxem amb Mark Knopfler, Darlene Pretty. Que tingueu molt bona setmana.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: Esperanceta, del Pallars Sobirà, ens farà una narració que es diu Casa Garcia.
1: El meu nom és Esperanceta de Casa Garcia, soc d'Esterri d'Àneu, des Valls d'Àneu, de lo Pallars Sobirà, i avui vos vinc a parlar de jo. Bueno, del meu nom, a veure, no d'Esperanceta, perquè al final l'Esperanceta queda prou clar. Una esperança bastant ajustada. Saps quan la cosa ja va menys? Bueno, només cal mirar una miqueteta com estan els contorns, la epigenètica mundial, i ja veus que l'esperança ajusteja. Ai, meu, encara em fotria a plorar i tampoc vindria a ser això. Mira, vos vull parlar del meu cognom. Bueno, més ben dit del meu cognom, tampoc, sinó del nom de la casa, és a dir, Casa Garcia. Ai, com és que se diu Garcia i no Gàcia? Mira, comencem pel principi. En català, les síl·labes tòniques que són planes i acaben amb vocal no s'accentuen. Amb la qual cosa, és com Maria. Que no dius Maria, que dius Maria, doncs ja està, Garcia. Dit això, dir-vos que el nom de la casa ve d'antany. Què vull dir amb això? Que realment la casa... Casa Garcia, carrer del Camp 22-24 d'Esterri d'Àneu, en els seus orígens se diu Casa Maurici. Fixeu-vos, us explico la història. Hi va haver una vegada Manel Blasi de Casa Garcia de Berrós que se va casar amb Maria Magdalena Esquerrer. Que aquest Esquerré era de casa Esquerré d'aquí d'Esterri. Resulta que, bueno, Manel va baixar un dia a mercat, la va veure bona balladora, se'n va anar cap a casa seua, li va demanar la mà al seu pare, i com que es tractes antes de casori se feien aixents, doncs patapam, va quedar enganxada. Més que res perquè el Manel Blasi de casa Garcia de Berrós era d'una casa forta, era d'una casa bona, saps? Amb quartos. A partir d'aquell moment... El renom de Casa Garcia va passar cap a Esterri el 1859, d'acord? Fiqueu-vos, fixeu-vos. El fill d'aquest parell, el Leopold Blasi, va comprar Casa Maurici, que vindria a ser l'actual Casa Garcia, carrer del Camp 22-24, Esterri d'Àneu, el 1890. Correcte, però aquella casa vindria a ser com una espècie de segona residència al mateix poble, però aquella casa va quedar buida i va seguir el renom dels Maurici, perquè realment el nom des cases aquí al Pirineu és algo absolutament important, com una espècie de DNI que te dona tota la informació de la família, no sé si m'explico, a nivell religiós, a nivell de feina, a nivell de creences, a nivell de costums, d'usos, d'hàbits, d'acord? Un tarannà, suposo que també és a la resta de Catalunya tot això, però aquí de món al Pirineu tothom te pregunta de quina casa ets i a partir d'aquí ja se sap, m'explico, la teua història, el teu bagatge personal, el teu transgeneracional. Bueno, l'assumpte està que el 1937 hi va haver un aiguat d'aquests forts, on la Noguera Pallaresa se va desbordar de mala manera. I llavors Casa Garcia d'Esterri, recordeu que antes del 1859 se diu Casa Esquerrer, va caure a terra, perquè estava justament al costat del riu, va fotre a terra, i llavors els hereus de Casa Garcia se'n van anar a la Casa Maurici, que era la que havia comprat el Leopold Blasi, el fill del Manel i de la Maria Magdalena, però que havia quedat buida i se li havia mantingut el nom per respecte. Algo que avui en dia també anem perdent contínuament, Llavors, a partir del 1937, quan els hereus de Casa Garcia ja vam entrar a la Casa Maurici, a partir d'aquell moment és quan rep el nom de Casa Garcia. Bueno, sé cap si m'hi ha explicat massa bé, perquè al final és cap fàcil ser persona i molt menys intentar comunicar-se. Tinguésseu bon dia.
2: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa. El racó del Sant

0: parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que en farem.
1: Hi ha moltes formes de ser un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a Nova Plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
2: I el abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia sí. ser un curt documental. I la Gavi sí. què era exactament?
3: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi agermanat de Mollet.
4: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.

0: pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula salut. Tenir una mala salut de ferro. Es diu per referir-se a algú o alguna cosa que, malgrat trobar-se sempre en una situació delicada amb més baixos que alts, resisteix i se n'acaba sortint. El català ha demostrat durant segles que gaudeix d'allò que irònicament en diem una mala salut de ferro. Ha subsistit com un malalt crònic, deia Joan Martí Castell. Sabeu, però, l'origen d'aquesta expressió? Sembla que ve de l'aglutinació de dues locucions, tenir mala salut i salut de ferro, molt resistent, tenaç. Es fa una comparança amb la fortalesa de ferro, ja que és un metall molt dur. Recordo el refrany "més viu el qui piula que el qui xiula", que fa referència al fet que a vegades mor abans un que està xiroi que un que sempre està pioc, i també la frase feta "fer la viu-viu", és a dir, anar tirant, passar la vida amb dificultats, així com un pot, just anar sobrevivint. Expliquen que quan a les persones grans algú els preguntava pel seu estat de salut, solien contestar això: "Pots comptar, vaig fent la viu-viu". Esperem que tots vosaltres tingueu una salut de ferro i estigueu sans com un gra d'all, o sencers com una ametlla, és a dir, en perfectes condicions físiques i bé de salut. Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal i del web per a Miologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Calladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil, 680 843 721, i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula baixa. 680 843 721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet. La inspecció tècnica de l'edifici va detectar deficiències al vostre edifici? Esteu fent obres sobre les instal·lacions comunes, l'estructura, posant aïllaments a les façanes o millorant l'accessibilitat de l'edifici? Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, perquè s'han obert les subvencions de 2026. Teniu fins al 24 d'agost per demanar-les.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Fem Salut, un programa realitzat amb la col·laboració de l'Hospital de Mollet.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui ens acompanya una de les professionals de la Fundació Sanitària Mollet. De fet, és la cap de la Unitat d'Atenció Social i volem parlar-ne precisament d'aquesta unitat perquè ens estaven comentant que s'ha ampliat i volem saber com funciona, qui s'adreça, qui es pot beneficiar, en quines situacions actua. I per això avui sostenim conversa amb Gemma Cervera, que és la responsable, com dèiem, la cap d'aquesta unitat. Benvinguda, Gemma.
2: Hola, gràcies.
1: Comentem allò. Anem a explicar primer de tot, no?, què és el que hem d'entendre quan diem allò, unitat d'atenció social.
2: Mm-hmm. Doncs la unitat d'atenció social, el que ens referim és al conjunt de persones, de professionals que ens dediquem en l'àmbit social i que donem una atenció social en qualsevol dels processos i de serveis de la Fundació.
1: De fet, cada vegada, no?, des de la Fundació sempre dieu tenim allò en compte el que és en el centre de tot la persona i com els factors socials, no?, la seva situació, doncs, ja siguis la xarxa social, la situació econòmica d'aquella persona, com també acaba repercutint en la seva salut.
2: Totalment, totalment. Cada vegada està més clar i cada vegada té molt més impacte com els determinants socials i els determinants impacten en la salut de les persones i com aquesta situació de l'entorn o de la situació personal pot impactar en la salut i en el benestar.
1: Gemma, expliquem una miqueta d'on neix aquesta unitat, perquè jo pensava que era de recent creació i m'han dit no, el que hem fet és ampliar-la.
2: Mira, us explico una mica. Nosaltres, treball social dins de l'entorn de salut, dins de l'hospital i dins de salut mental, fa molts anys que hi treballem. Els inicis, no?, d'una manera com molt simbòlica, perquè vam començar com en poquetes hores, i sí que és veritat que al pas dels anys i amb aquest canvi de model, cada vegada tenim molta més presència. En els últims anys s'ha vist la necessitat de poder crear aquesta estructura comunitat. En un inici era unitat funcional de treball social, que era com a l'espai on aglutinàvem totes les professionals de l'àmbit del treball social. Perquè treball social estem en qualsevol dels processos, com deia a l'inici, no?, tant en l'àmbit de salut mental, com en l'àrea de la dependència. El fet de poder constituir aquesta unitat ens va permetre el poder treballar d'una manera comuna, no?, tot i que totes tenim la mateixa professió, doncs a vegades els processos, no?, i les planificacions poden ser diferents en funció de l'àmbit, i això ens permet com a fer aquesta unificació i tenir com més força com a col·lectiu. El que hem fet recentment és com ampliar la mirada, no?, a nivell social, no només participem les professionals del treball social, sinó que ja som tot un conjunt de professionals que donem resposta a aquestes situacions, com poden ser des de l'educació social, des de l'integració social, des dels tècnics en animació sociocultural. Per tant, el que hem fet, que això ho vam crear el juliol del 2025, va ser aquesta integració de la unitat, i ara passem a dir-nos unitat d'atenció social.
1: Normalment allò a nivell allò de peu de carrer, no?, la gent quan parla de treballadores socials, no sé si precisament són treballadors, treballadores socials les que integreu aquesta unitat o hi ha doncs altres tipus de professionals, sempre diu és que s'adrecen a persones que no tenen recursos. No sé si és una idea errònia.
2: Bueno, és una idea que és el que sempre s'ha conegut, no? Quan vaig a un professional de treball social és perquè no tinc recursos o perquè m'han de donar, no?, d'aquest ajut o aquesta situació. Intentem ampliar, no només és quan no tinc recursos, perquè el benestar no només és des de la mancança, sinó des de que jo em sento bé i que la meva situació personal i la meva situació de l'entorn m'ajuda a poder estar com tranquil i gaudir del benestar i del dia a dia. Per tant, no només és quan hi ha una necessitat, que evidentment, no?, quan hi ha una necessitat, però intentem sempre tenir aquesta mirada com més preventiva, No? Intentem anticipar-nos a que arribi la necessitat. No? Per tant, seria doncs, el poder anticipar i no arribar a una situació de risc o de problema social.
1: Gemma, si et sembla, anem a posar exemples, perquè això doncs, segurament arriba molt més a la ciutadania. En quines situacions podem fer aquesta actuació preventiva que comentes?
2: Per exemple, doncs estic pensant no, en una persona que potser viu sola, amb certa fragilitat, o una persona amb certs problemes de salut, que fins ara ha tingut una vida autònoma, una persona que no ha requerit ajuts ni supervisions. Si podem anticipar que per la situació en la que es troba la persona o el que podem preveure que s'anirà trobant en els pròxims mesos, podem intentar donar el suport o podem intentar donar les eines no, perquè aquesta persona pugui continuar en el seu entorn, en el seu domicili, amb el suport que necessiti. Si no podem fer aquesta prevenció i no podem fer aquesta detecció, segurament quan la persona vingui pel seu propi peu serà quan ja té una necessitat molt estructurada i potser necessitarà com molt més ajut del que en un inici podria requerir.
1: Perquè, de fet, com es faria aquesta detecció? És a través d'altres professionals que us posen en sobreavís? De dir,
2: Sí, hi ha diverses línies.
1: No? T'ho dic allò, si la persona no és conscient de que té aquest, no? aquesta situació que potser en un futur ha d'empitjorar, igual no s'adreça a vosaltres. Llavors, no sé si és a través d'altres professionals que us posen en sobreavís dient, escolta, hem atès aquesta persona i potser estaria bé que us posessiu en contacte.
2: Aquesta manera de quan qualsevol persona de l'equip ens informa de la situació és com hem funcionat històricament i és com sempre ens han arribat les persones ens han arribat o perquè algú de l'equip detecta la necessitat o la situació problema o la pròpia persona i família demana per treball social. El que estem treballant molt des de la Fundació i en general també des de l'àmbit de la salut i de l'àmbit social és poder anticipar-nos. Per tant, el que fem és tenim establerts uns protocols on sabem que o per factor d'edat o per factor de malalties o per diferents factors és important que podem fer una valoració de la persona, de l'entorn, de la família i a partir d'aquí poder establir si aquesta persona es troba en una situació d'un possible risc o ja té un risc establert. Uh-huh. Per tant, no només seria perquè l'equip pot detectar, sinó que nosaltres ens anticipem per aquests factors que ja tenim establerts.
1: Anem a comentar algunes senyals d'alerta, no? Uh-huh. Com ara, bé, és un tema que cada vegada es posa més sobre la taula, se'n parla, que és el tema de la soledat no volguda, no?
2: Uh-huh. El tema de la soledat és un problema que hem de tenir present. No tant, i entenent la soledat que en més una qüestió d'estar sol, o sigui, no és una persona que viu sola ja és un factor de risc, sinó entenent la soledat com el sentiment de no? És aquesta sensació subjectiva de sentir-se sol, de no tenir xarxa. No? Per tant, això seria com un factor important, el poder establir, el poder saber que les persones en moments de necessitat i en el seu dia a dia compten amb una xarxa formal, informal, i que no tenen aquest sentiment de sentir-se sols. Aquest seria un dels factors. També cada vegada veiem que hi ha situacions amb molta més vulnerabilitat social, el tema de... I quan parlem de vulnerabilitat social, parlem en qualsevol etapa del cicle vital, no només parlem amb persones grans, no? Que a vegades pensem quan parlem tant de soledat com de vulnerabilitat.
1: Sí, tenim allò la tendència, no?
2: Pensar en persones grans i no, en qualsevol moment del cicle vital podem estar en una situació de vulnerabilitat i aquí també tenim doncs, els nostres protocols per poder detectar-ho, parlem doncs, des d'infància en risc, famílies vulnerables, els joves i adolescents, no? Que ara ens preocupen tant també, no? Com estan patint tots aquests canvis estructurals a la societat i el tema de les xarxes i de la soledat, oi? També parlem molt de soledat en aquest col·lectiu. Per tant, tots aquests factors més estructurals de la pròpia societat i també de factors que impacten directament en la persona, doncs també són... són alguns d'aquestes situacions que hem de tenir en compte. I després també tota la qüestió de la manca de xarxes, no? Que també va molt lligat amb la soledat, no? El tema de les xarxes, de la comunitat, oi? De poder donar sentit a aquest dia a dia, no?
1: De fet, abans a les comunitats de veïns sembla ser que gairebé desconeixia tothom i ara, doncs, bàsicament dius bon dia, bona tarda i adeu-siau.
2: Totalment, i això impacta també en els canvis en les famílies, no? En els canvis de rols familiars, en la cura, no? De les persones amb necessitats, si la família cuida o no cuida, si necessitem d'altres cuidadors, no? Per tant, ampliem molt la mirada en aquests aspectes.
1: Però llavors, Gemma, recordem, estem parlant amb Gemma Cervera, que és la cap de la Unitat d'Atenció Social de la Fundació Sanitària Mollet. Quina mena d'accions podeu vosaltres emprendre, no?, davant una situació que detecteu això d'aquesta soledat no volguda, d'aquesta manca de xarxa social, xarxa familiar?
2: Nosaltres el que fem és, en un primer moment, poder fer aquesta detecció i poder identificar, no?, on tenim el risc o la situació problema. A partir d'aquí veure si la pròpia persona i el seu entorn tenen possibilitat, no?, d'activar els propis recursos personals i poder solventar la situació. Moltes vegades és acompanyar, entendre una situació sobrevinguda, acompanyar, acceptar aquesta nova realitat i acompanyar i donar com a espai perquè la persona i la família pugui com tornar a recuperar el seu rol, no?, dins de la unitat o reestructurar, no? Moltes vegades quan venen situacions sobrevingudes la família ens hem de reestructurar aquests rols i això no és activar un recurs, sinó és com oferir aquest espai d'acompanyament i de tornar a trobar l'equilibri. Quan això no és possible o això és insuficient, llavors sí que hem de buscar els suports externs. Treballem de la mà amb tota la xarxa comunitària, tant dins de la xarxa de salut com de serveis socials, com del tercer sector, i a partir d'aquí ja tenim, en funció de les necessitats, doncs, com activem, doncs, com pot ser un suport a domicili, com pot ser que una persona hagi de fer alguna gestió per poder tenir accés a una plaça de centre de dia, o quan, no? Per tant, tenim tot el circuit ja estructurat i el que és molt important és aquesta mirada holística de la persona i aquest treball en xarxa, no? Jo crec que el treball en xarxa és una de les tasques diàries, no?, que fem anar en qualsevol de les professionals de la unitat d'atenció social i que és importantíssim perquè la persona tingui aquesta continuïtat assistencial, no? Nosaltres al final fem com una atenció en un moment donat, però aquesta persona continuarà, no? Igual que nosaltres moltes vegades ens arriba la persona i qui ens avisa de que cal fer alguna intervenció és la companya o de l'equip de serveis socials o de l'equip de l'àrea bàsica de salut. Per tant, aquest treball en xarxa és fonamental.
1: De fet, Gemma, m'imagino que la intenció és que la persona sigui el màxim d'autònoma possible i que pugui, doncs, restar en el seu entorn el màxim de temps, també, no? És a dir, doncs, que més enllà de poder fer servir aquests recursos, doncs si viu a casa, doncs que pugui quedar-se a casa.
2: Totalment.
1: També teniu en compte, crec que hi ha problemes que pot haver-hi en l'habitatge, no? Allò de dir, doncs, potser perquè el teu dia a dia sigui més còmode, més accessible, doncs cal fer alguna mena d'actuació, no? Doncs ja sigui en el bany, ja sigui...
2: I tant. I
1: sí,
2: tant.
1: Això tot també això. Ho teniu en compte? També
2: això ja... està en compte, sí. En funció de... Des del servei on fem l'atenció, hi ha serveis on tenim un programa estructurat que és d'intervenció comunitària, es fan aquestes intervencions en el propi domicili, on fem una avaluació, on veiem si hi ha necessitats d'ajuts tècnics, si veiem que hi ha necessitats de suports externs, on veiem també tota aquesta dinàmica familiar, i depèn del servei que potser no ens podem desplaçar nosaltres físicament al domicili, sí que hi ha aquest treball que comentava, aquest treball en xarxa on hi ha altres companys, potser des de l'àrea bàsica de salut, des de serveis socials, que sí que poden fer aquesta valoració en el propi entorn domicili. En el domicili de la persona.
1: Mm-hmm. Sí. Quina mena de recursos es poden posar a l'abast? Ho dic jo per a aquelles persones que ens estiguin escoltant, no? Mm-hmm. Que digui, doncs, què és el que puc demanar? Que sí, que no.
2: Clar, en el que podem tenir en el domicili, a casa, de les persones, el que la persona pot tenir sempre i quan compleixi, perquè al final tot això hem de complir una sèrie de requisits, una sèrie de criteris que al final passen per la llei de la dependència, per tenir un grau reconegut, i en funció del grau tens opcions a més o menys hores de servei a domicili potser, o tens opcions a una plaça de centre de dia que comentàvem, o un recurs residencial. Però si parlem de domicili, que al final és el que les persones volem, no? Estar el màxim temps a casa nostra, sí, amb la nostra gent, en el nostre entorn, doncs bàsicament parlaríem del teleassistència, que és el botó vermell, que seria com en qualsevol situació urgent o de necessitat que ens trobem, només prement el botó, doncs tenim, no?, una comunicació amb un equip, i si cal també es desplacen. Tenim el servei d'atenció a domicili, no?, que és el conegut com el SAT, que venen persones a casa per fer tot el tema de cura personal de la persona, també d'acompanyaments a l'exterior, de planificació de menjars i de més, i també tot el tema d'higiene de la persona i de la llar.
1: Has comentat, Gemma, per accedir a aquests serveis hem d'activar també el tema de la dependència, no? És a dir, sí. On ens hem d'adreçar per activar tot això? Perquè, clar, el que sentim a parlar, i també som els propis mitjans de comunicació que ens fem ressò, són de temps d'espera. Temps d'espera que doncs, habitualment superen fins i tot els 6 mesos.
2: Sí.
1: Anant-hi a lloc.
2: I més de 6 mesos, sí. Si algú té que demanar la llei de la dependència, ho pot fer, la mateixa persona o algun familiar des de casa, perquè la sol·licitud la podem fer des del portal de la Generalitat. Es pot adreçar a la seva àrea bàsica de salut, que tots els CAPs tenen treballador social, treballadora social, i des d'allà també es el tràmit. Si estan vinculats a la fundació sanitària, doncs perquè estan venen a urgències, a visitar-se, o estan fent un seguiment a consultes externes, o a salut mental, o estan ingressats, doncs ho fem nosaltres, des de la unitat d'atenció social, gestionem la dependència. És veritat que des de que la tramites fins que tens el grau reconegut i tens el PIA, que és el pla no, on s'estableix quin servei o quin recurs o quin ajut et donen, passen mesos. En aquest impàs de temps, la persona pot o sol·licitar que aquest ajut vingui subvencionat pel propi equip de serveis socials, si és una persona que compleix aquests criteris de vulnerabilitat, sobretot econòmica, i si no, també hi ha serveis que la persona pot contractar a nivell privat de tenir aquest suport mentre no tingui aquest grau de dependència que li doni accés al servei.
1: Aquest grau de dependència, una vegada reconegut, llavors, en funció del grau, tindràs opció a...
2: Sí, amb un grau 1, que seria el mínim, no? Seria les persones que tenen menys dependència, doncs et dona opció a unes hores d'atenció a domicili, i a mesura que anem augmentant el grau 2 i grau 3, doncs aquestes hores d'atenció a domicili es van ampliant. També el grau 1 et dona accés a poder demanar una plaça de centre de dia per poder anar unes hores, no?, durant el dia. Amb un grau 2, per exemple, ja et dona accés, doncs, la plaça de centre de dia, més hores d'atenció a domicili i també l'accés a un recurs residencial, i a mesura que anem com ampliant de graus, es van com ampliant els recursos o les hores d'atenció.
1: Ara que comenta la Gemma el tema de, a mesura que anem ampliant de graus, això s'entén que és revisable, és a dir, tu pots sol·licitar, no?, aquest grau de dependència, poden donar un grau 1, però si veus que aquesta persona, o veus que tu mateix estàs empitjorant, pots una revisió.
2: Sí, sí.
1: I això també té un temps d'espera?
2: Sí, clar, també té un temps d'espera, sí, has de justificar que hi ha hagut un empitjorament, no, de la situació de salut, i valoren, venen a casa, aquesta valoració es fa al domicili, i valoren i veuen, no, si realment continues tenint el mateix grau o ampliat.
1: Mm-hmm. En aquests moments, a la unitat d'atenció social de la Fundació, no sé quin nombre d'usuaris o usuàries doncs, teniu, allò... Mm-hmm.
2: Doncs mira, ara justament que estem tancant les dades per fer la memòria del 2025, dic així com molt de memòria i no és exacte, mm-hmm. però...
1: Per l'àrea,
2: per exemple, d'hospitalització i urgències, doncs hem atès a més de 2.000 persones durant el 2025, tant de persones que s'han dirigit elles directament o que nosaltres hem fet aquesta avaluació que us deia, no?, d'intentar anticipar-nos. Nosaltres li donem planificació a l'alta, no?, aquesta valoració inicial. I a banda també hi ha hagut totes les derivacions d'altres professionals que ronden gairebé a les 1.000 d'altres professionals de l'equip que han detectat aquesta situació de risc i que ens han derivat directament. Després tenim tota l'àrea d'atenció intermèdia, el que coneixem com el sociosanitari. També estem rondant doncs, pràcticament les 800 persones que han estat ateses, i tenint en compte que les persones que estan ingressades a atenció intermèdia acostumen a ser persones, no?, amb una fragilitat especial, persones amb més envelliment també, per tant les situacions acostumen a ser molt més complexes i les planificacions a l'alta també solen ser més complexes. I després tenim tot el servei de salut mental i addiccions, que també en seguiment constant, no?, perquè aquí la diferència és que la persona no és que ingressi i se'n va, sinó que el servei de salut mental i addiccions, la persona està durant molts anys, no?, fent seguiment, doncs potser han passat més de 2.000 persones que estan en seguiment habitual al servei amb les companyes de la unitat. I després tenim tota l'àrea de dependència, que aquí no et puc donar dades tan exactes, però bueno, al final els companys, no?, de les residències, tant de gent gran com de persones amb discapacitat, fan atenció diària a les persones residents i a les famílies, no?, i tots els ingressos, a les persones que també venen a centre de dia. Per tant, estem parlant de moltes atencions, no?, i de moltes...
1: Gemma, et volíem allò per finalitzar, jo demanar, hem començat dient que cada vegada els factors socials influeixen més a la nostra salut. No sé si trobeu que aquesta unitat d'atenció social ha anat creixent i que cada vegada teniu això, una major demanda, tot i que es parla d'una major esperança de vida, però també aquesta esperança si ve condicionada precisament per aquestes situacions més preocupants que de les quals evidentment cal tenir cura, no?
2: Mm-hmm. Sí, hem anat creixent com a unitat, hem anat creixent en número de demanda i en número d'intervencions. La situació d'augment d'esperança de vida, no?, més cronificació de les persones amb malalties més cròniques durant més anys, tots aquests canvis socials fa que les persones anem tenint com altres necessitats i, per tant, també anem ampliant, no?, tot el nostre àmbit d'intervenció. Si pensem en fa 10-15 anys, segurament no té res a veure, no?, amb les intervencions i amb la situació que ens trobem ara. Cada vegada més parlem de no d'una problemàtica sola, sinó de multiproblemàtiques, no?, de multifactors. Per tant, hem de donar resposta a moltes situacions i la complexitat també cada vegada va augmentant. Per tant, la intervenció requereix, no?, com de moltes altres situacions i de moltes intervencions diferents en una mateixa persona o família.
1: Doncs ho deixem aquí. Agraïm en el dia d'avui que ens hagi acompanyat Gemma Cervera, com dèiem, cap de la Unitat d'Atenció Social, per saber-ne una miqueta més doncs, què és aquesta unitat, com funciona, no? I quins són aquests protocols, serveis que ofereixen i les persones que ens podem veure, si no ara, en un futur, beneficiades. Moltíssimes gràcies. Fins una altra ocasió.
2: Gràcies.

0: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 700. 700 programes, no està gens malament. I qui us parla, en Carles Matute, està ben orgullós de presentar aquest espai del Club Muntanyenc Mollet. Com us vaig dir la setmana passada, avui parlarem de dos elements del nostre equipament que poden marcar la diferència entre gaudir d'una sortida o passar-les força magres. Parlem dels mitjons i de les botes. Els mitjons, sí, els mitjons, sembla una tonteria, però no ho és gens. N'hi ha de tota mena, d'estiu o d'hivern, llargs, curts o mitja canya, prims o gruixuts, però el més important és una cosa molt simple, la talla correcta. Si van curts, s'arremanguen i poden provocar llagues, i si van massa llargs, fan bosses i freguen. I això, caminant hores, es paga. Per tant, han d'anar ben ajustats al peu. També vigileu el material del que estan fets. Normalment són barreja de llana i fibres tècniques. Els de cotó no els recomano. Absorbeixen suor, retenen humitat i acabareu amb els peus xops. I això no és agradable. Per alçada, els de mitja canya acostumen a anar bé gairebé per tot. I un consell final. No sigueu ronyes. Uns bons mitjons valen diners, però els peus encara valen més. I ara passem al calçat. Al costat de la motxilla, les botes són probablement la peça més important de l'equipament del muntanyenc. Bàsicament tenim tres opcions. Sabatilles o botes baixes. Mitja canya i canya alta. Comencem per les sabatilles. S'han posat molt de moda darrerament. Són còmodes, lleugeres i moltes marques en fan de molt bones. Però jo no les recomano per terreny exigent ni per alta muntanya. No protegeixen el turmell. I això pot donar problemes. Mitja canya. Per mi la millor solució per a la majoria de sortides. Versàtils, còmodes i prou protectores. Jo mateix vaig fer el trekking del camp base de l'Everest amb unes mitja canya i vaig anar de conya. Canya alta. Pensades per l'alta muntanya. Neu. Terreny dur i sortides exigents. Abans es portaven per tot. Ara hi ha més varietat. I millor especialització. La talla. Això és clau. La bota de muntanya no ha d'anar justa. Com a norma general, la talla de carrer més mig número. I a la botiga hi ha una prova molt bona. Amb la bota descordada, empenyeu el peu endavant fins a tocar la punta. Si darrere hi cap just el dit índex, aquella talla és bona. I sobretot, quan aneu a comprar botes o sabatilles, feu una botiga especialitzada i deixeu-vos aconsellar. Mare de Déu, 700 programes i les botes encara aguanten.
1: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.

convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Les intenses pluges que han caigut aquesta passada matinada al Baix Penedès i al Tarragonès han acumulat registres de més de 100 litres per metre quadrat en alguns punts i han causat inundacions de carrers baixos i alguns hotels de la Costa Daurada.
2: L'episodi ha deixat persones ferides i afectacions a la xarxa viària i a rodalies durant la matinada i fins a primera hora del matí.
0: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Tella, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: Fent balanç d'aquests ferits, la caiguda d'un mur al port de Roda de Barana ha causat tres, un dels quals crític.
3: D'altra banda, en un càmping d'aquest municipi també ha caigut un altre mur que ha ferit dos treballadors. Els altres dos ferits són persones que han quedat atrapades en vehicles.
0: I coneixem ara la previsió del temps per a les properes hores. Sergi Càrceles, bon dia.
4: Hola, com estem? Ja estem deixant enrere aquests ruixats i tempestes que han afectat sobretot aquesta matinada al Vendrell i els seus voltants.

0: allà dels xiquets de Valls amb les diades del Catllà i l'Arbós.
1: Els rosats compartiran plaça avui i demà en els dos compromisos amb els castellers de Vilafranca i la colla jove de Tarragona.
0: I més notícies. La coordinadora antifeixista de Barcelona i Som Antifeixistes han fet una crida a mobilitzar-se avui contra la presència a la capital de simpatitzants i integrants del moviment Ultra Save Europe Act, que ha convocat una manifestació a les 7 de la tarda a la plaça Sant Jaume.
1: Una hora abans està convocada la manifestació antifeixista, tot plegat amb un rerefons que ha despertat veus crítiques per part d'alguns partits com Esquerra o els Comuns.
0: I en els esports, en futbol, avui partit complicat per l'Espanyol a la Lliga. Els blanquiblaus reben el Real Madrid a 2:15 de la nit a l'RCD Stadium.
1: Els de Manolo González volen fer bo el factor canvi al pla de victòries en les dues primeres jornades de la competició domèstica, un Espanyol que ha traspassat el central Miguel Rubio al Valladolid.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Tella i jo mateix, Eduard París. Les intenses pluges que han caigut aquesta passada matinada al Baix Penedès i al Tarragonès han acumulat registres superiors als 100 litres per metre quadrat en alguns punts i han causat inundacions a carrers baixos i a alguns hotels de la Costa Daurada.
1: L'episodi ha deixat 7 ferits. La caiguda d'un mur al port de Roda de Barà n'ha causat 3, un dels quals crític. Ricard Cuadrado, gerent de Submit Market, detalla com està la gestió de l'incident amb els serveis d'emergència.
2: Que la persona encarregada de la vigilància, en el moment que li han donat l'avís que havia caigut aquest muro a sobre aquestes persones, s'ha posat en contacte amb els serveis d'emergències. Ha tocat el 112, ha tocat els bombers, han trigat molt en venir, han trigat mitja horeta. Quan han arribat els bombers, han començat a fer les seves tasques d'intentar trobar aquesta persona a sota de la runa, i el problema és que l'ambulància no podia accedir. No podia accedir. Llavors estan no sé quants minuts sense, amb l'atenció pròpia que li pot donar un bomber i no una persona, una ATS. I llavors fins que ha arribat l'ambulància, li han fet les tasques de reanimació i bueno, li han recuperat el puls perquè sembla que en un moment pintava molt malament. I bueno, han pujat a l'ambulància i han anat directe cap a l'hospital.
1: En un càmping del mateix municipi de Roda de Barà també ha caigut un mur que ha ferit dos treballadors. Els altres dos ferits són persones que han quedat atrapades en vehicles. Les poblacions que han acumulat el 90% de les incidències per aquestes pluges són Creixell, Roda de Barà, el Vendrell i Torredembarra. L'alcalde de Roda de Barà, Pere Virgili, ha dit que no recorda uns aiguats com aquests en els 62 anys que fa que viu al poble.
3: Havíem fet allò que fem doncs, cada vegada que se'ns avís, d'aquests netejar els cotxes de les rieres i de més, tot això ho havíem fet. Però jo no recordo haver vist mai, porto els meus 62 anys vivint aquí a Roda, baixar l'aigua amb tanta força, amb tanta virulència, durant tant de temps, durant tantes hores, minuts, hores, baixant l'aigua d'aquesta manera. Això ha fet que, doncs, òbviament, els barris, el barri de Baix Amar, el que toca tots a la platja, això han sigut els més perjudicats, vale? Amb gatges inundats, arbres caiguts, senyalització, mobiliari, les platges, doncs, evidentment, molt afectades.
0: El Servei d'Emergències Mèdiques ha fet un total de 35 atencions i aquests aiguats han obligat a desallotjar el càmping Arc de Barà, de Roda de Barà precisament, i una discoteca del Vendrell. També un autobús s'ha endut uns 150 joves cap a l'escola Pla de Mar. Han marxat també campistes del càmping Sirena Dorada de Creixell i s'han muntat centres d'acollida al poliesportiu de Roda de Barà i al casal municipal de Creixell.
1: Paral·lelament a tot això, la carretera N340 s'ha reobert a 7:45 del matí després que durant la matinada s'hagi hagut de tallar per inundacions en tots dos sentits entre el Vendrell i Torredembarra i també pels cotxes que hi han quedat atrapats. També ha mobilitat pel que fa als trens la circulació ferroviària de les línies de Rodalies R2 Sud, R4, R13, R14, R15, R16, R17 i RT2 s'ha restablert ja passades les 9 del matí després de la inundació a l'estació de Sant Vicenç de Caldes.
0: I com estem explicant, un dels municipis més afectats ha estat el Vendrell per aquest temporal. Pel que fa a les xifres, entre les 10 de la nit d'ahir divendres i les 6 d'aquest matí a la capital del Baix Penedès s'hi han acumulat uns 140 litres per metre quadrat i en alguns punts es podrien haver superat els 200. Ens dona més detalls des de Ràdio El Vendrell, Sílvia Martínez.
4: La pluja ha inundat carrers, baixos i vehicles, especialment a Coma-ruga i Sant Salvador. Al barri del Brisamar, els veïns han hagut de treure aigua i fang de cases i establiments. Entre les incidències destacades hi ha l'evacuació d'un centenar de joves d'una discoteca de la zona. Ho explica l'alcalde del Vendrell, Kenet Martinet, i la veïna Clara Gutiérrez, que n'ha atès alguns.
5: Ha arribat a nivells bastant... jo personalment no els recordo, era

0: tot un llac, diguéssim, per tant, preocupant. Per això no hem tingut cap desgràcia personal, sí que hem tingut sustos, hem hagut d'evacuar Macarella i els hem acabat portant a l'escola, a l'antiga escola Pla de Mar, perquè poguessin estar doncs, calents.
1: Hemos estado toda la noche en vila y veíamos que llegaba gente de Macarella, que abrió, muerta de frío y con el agua hasta la cintura y no podían seguir avanzando. Entonces hemos cogido algunas personas que han dormido en casa.
2: Els serveis d'emergència també han hagut de rescatar una persona atrapada dins d'un vehicle a la desembocadura de la Riera de la Bisbal. Durant la matinada, la carretera N340 també ha quedat tallada per diversos vehicles atrapats al pont de Coma-ruga. La pluja ha interromput també temporalment la circulació ferroviària per la inundació de Sant Vicenç de Calders. El servei s'ha restablert passades les 9, però amb horaris alterats.
3: I Torredembarra, el Tarragonès, ha estat un altre dels municipis afectats. Allà es recupera de mica en mica la normalitat després d'aquest episodi de pluges.
4: A l'estació del Meteocat que hi ha a la zona de la platja s'hi han recollit 137 litres per metre quadrat i aquest dissabte és ja el dia més plujós que s'ha registrat en 26 anys de dades. Des d'Ona la Torre, Josep Sánchez.
5: La feina d'aquest matí s'ha centrat a recol·locar contenidors desplaçats i retirar obstacles i restes arrossegades per l'aigua. Les principals afectacions que ha deixat la pluja han estat talls de trànsit per acumulació d'aigua en algunes vies, com el passeig Miramar o la T210, i alguns passos soterranis que connecten el poble amb el barri marítim que s'han inundat. A més, ha assistit algunes persones que han quedat atrapades per l'aigua. L'alcalde accidental, Valer Pino, apunta que no s'han hagut de lamentar afectacions importants ni danys personals.
6: Doncs ens trobem recuperant la normalitat, no? La platja està afectada, però no està excessivament afectada i, per tant, no lamentem danys personals. Hem tingut lo normal, que és que s'aixequen les tapes de clavegueram, moviment de contenidors, etc, i que tot això en les últimes hores s'han anat corregint i s'estaran corregint.
5: Des de la policia local de Torredembarra també s'ha donat suport als cossos dels municipis veïns, com Creixell, Roda de Barà o el Vendrell, on s'han vist més afectats. Miquel Àngel Marchal és el sotinspector en cap.
7: Hi ha hagut alguna incidència en un canvi que també hem donat suport per fer un relacionament també aquí a l'Hotel Europa i col·laborant també amb policia local de Roda de Barà per si necessitaven algun tipus d'efectiu nostre i de més. No? Però que en aquest sentit jo crec que hi ha hagut una molt bona feina de col·laboració institucional.
5: A Torredembarra avui també comença la Festa Major de Santa Rosalia. Malgrat l'aiguat, de moment no es preveu l'anul·lació de cap acte.
3: I per part del govern s'ha constatat que aquests aiguats han superat les previsions i s'ha posat ja a disposició dels ajuntaments per refer els desperfectes.
4: Així ho ha assenyalat el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, des del Vendrell, on s'ha desplaçat per fer seguiment de l'episodi. Espadaler també ha argumentat que no es va enviar cap SMS per avisar la població perquè el nivell d'alerta del Servei Meteorològic de Catalunya era de 4 sobre 6 i no estava justificat. En aquest sentit, ha apuntat que la meteorologia no és una ciència exacta i que no és aconsellable emetre una alerta si no es disposa de la informació suficient.
3: Per la seva banda, el president Salvador Illa ha demanat alerta i evitar desplaçaments innecessaris en les properes hores, en aquest cas a la zona sud de Catalunya, davant les previsions adverses de la situació meteorològica.
4: En una piulada a la xarxa social X, Illa ha explicat que ha parlat amb els alcaldes i alcaldesses dels municipis més afectats per conèixer la situació de primera mà i ha expressat el seu suport a les persones afectades. Ha assegurat que està molt pendent de les conseqüències de les tempestes d'aquesta darrera nit i, d'altra banda, la consellera d'Interior, Núria Parlon, també ha fet una crida a la prudència, especialment a l'hora de circular prop de rieres i barrancs, i ha demanat seguir els consells de les autoritats competents.
3: Sembla que deixem enrere aquest temporal al Baix Penedès i al Tarragonès just quan passen 7 mesos des que el temporal, en aquest cas el Harry, va destrossar la platja de la Barca Maria de Badalona.
4: Les institucions treballen per recuperar el passeig marítim el més aviat possible, però tot i les destrosses que encara no s'han solucionat a la zona, s'utilitza ja com a amb aparent normalitat. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, Sergi Crusells.
8: El 20 de gener, el temporal Harry va engolir la sorra de la platja de la Barca Maria i va aixecar tot el passeig marítim. Les fortes onades van causar també desperfectes en el col·lector d'aigua i a les vies del tren de Rodalies. Fins que no s'arreglessin les dues infraestructures, no es podia reparar el passeig, que a dia d'avui continua dividit. Tot i el pas tallat i que no s'ofereixen serveis, excepte el de socorrisme, la zona es segueix utilitzant com de costum per passar el dia, caminar o anar en bicicleta. Escoltem el Miquel i la Pilar. dos usuaris de la platja de la Barca Maria.
9: Suposo que si traguessin aquests setos d'aquí darrere una miqueta, els retallessin per poder entrar per aquí a l'esquerra, que és el pas de bicicletes, hasta que no ho arreglin, perquè sigui tot molt més fàcil i no rellisqui ningú, perquè és una miqueta incòmodo.
10: Té el vigilant, bueno, el socorrista, que està una mica més allà, però aquí no hi ha serveis de res. Ni lavabo, ni dutxes, ni res.
8: La intenció és que el passeig marítim estigui reparat abans d'acabar el 2026. Les obres ja estan licitades amb un pressupost de prop de 300.000 euros i haurien de començar pròximament. A més de la reparació del passeig marítim, la intervenció també té en compte un pla per protegir tota la zona afectada de futurs temporals.
3: Passem a parlar ara de castells, perquè avui hi ha un doble compromís d'alt nivell, en aquest cas durant aquest cap de setmana, per a la Colla Vella dels Xiquets de Valls amb les Diades del Catllà i l'Arbós.
4: Els Rosats compartiran plaça avui i demà els dos compromisos amb els castellers de Vilafranca i la Colla Jove de Tarragona. Es preveu un programa de màxims per les tres colles abans d'afrontar la Gran Diada de Sant Fèlix a Vilafranca del Penedès. La Diada del Catllà es podrà seguir a través de les televisions locals i la xarxa Més aquest dissabte. Des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
11: La Colla Vella dels Xiquets de Valls afronta un doble compromís al pic més alt del mes d'agost, les Diades de les Festes Majors del Catllà i l'Arbós. Els Rosats preveuen reivindicar-se amb alguns dels games extra que tenen en cartera per presentar-se amb Sant Fèlix, recuperant les garanties de setmanes enrere. Al Catllà, els de Manel Urbano podrien portar com a gran objectiu el 4-9 sense folre, el gama extra bandera d'aquesta temporada. Completarien la Diada amb el 5-9 amb folre, el 7-9 amb folre i el 9-8. Són alguns dels castells que tenien entre sella i sella a la Bisbal. Diumenge, l'Arbós, els del Portal Nou, també podrien descarregar algun d'aquests castells per arribar amb màximes garanties per Sant Fèlix. La Vella compartirà plaça durant dos dies amb els castells de Vilafranca i la Colla Jove de Tarragona. Els Verds, a una setmana de la seva festa major, esperen descarregar el 3-9 amb el Pilar, el 4-9 amb Forra i Pilar, el 5-9 amb Forra o el 2-9 amb Forra i Manilles. És molt probable que també portin els dos bàsics de nou abans de pujar-los un pis més per Sant Fèlix. A l'endemà s'espera que els vilafranquins puguin portar les suficients camises perquè a l'Arbós els Verds puguin descarregar el 3-10 amb folre i manilles. Finalment, la Colla Jove de Tarragona, tres dies després de Sant Magí, apunten a un nou objectiu després del 5-9 amb folre descarregat a la plaça dels Cols, el 4-9 amb folre i Pilar. Els Liles també portarien el mateix 5-9 amb folre i apuntaran al Pilar de 7 amb folre. Tal com vagi el Catllà, també definirà el full de ruta l'endemà a la plaça de Vila de l'Arbós. La Festa Major del Catllà es celebrarà dissabte a les 6 de la tarda i l'endemà la Festa Major de l'Arbós serà diumenge a les 12 del migdia.
3: La coordinadora antifeixista de Barcelona i Som Antifeixistes han fet una crida a mobilitzar-se avui contra la presència a la capital catalana de simpatitzants i integrants del moviment Ultra Safe Europe Act, que ha convocat una manifestació a les 7 de la tarda a la plaça Sant Jaume en el context d'una ronda per unes quantes ciutats europees.
4: La manifestació antifeixista s'ha convocat una hora abans, a les 6, al mateix indret. Barcelona serà la primera ciutat del país on Safe Europe Act farà una mobilització.
3: L'anunci d'aquesta convocatòria ha despertat aquesta setmana una gran oposició política i ciutadana i algunes veus i formacions polítiques com Esquerra i els Comuns n'han demanat la suspensió.
4: El Departament d'Interior ha insistit que el dret de reunió i manifestació és fonamental, però no absolut, i ha remarcat que si es detecta qualsevol conducta que pugui suposar una infracció administrativa o un delicte, s'actuarà d'acord amb la normativa vigent i es comunicarà a la Fiscalia Especialitzada en Delictes d'Odi. Segons el que ha anunciat la Conselleria, els Mossos d'Esquadra reforçaran el dispositiu per supervisar la concentració. L'objectiu és supervisar que ni les manifestacions dels participants ni els símbols o pancartes que s'hi exigeixin incitin a l'odi, la discriminació o la violència contra persones per motius de religió, creences, ètnia o nació.
3: Obrim ara plana local. Continuem en temporada turística i els punts i espais d'informació de la ciutat de Tarragona augmenten les consultes registrades aquest estiu en comparació amb les xifres de l'any passat.
4: Les peticions s'han duplicat en les jornades a l'entorn de l'eclipsi i del Tour de França. L'Ajuntament considera que molts visitants han vingut a la ciutat per gaudir d'aquestes dues experiències, però han demanat informació per tornar-hi. Des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
12: L'etapa del Tour de França va sortir de Tarragona el passat 5 de juliol i 60.000 persones van omplir els carrers de la ciutat. El 12 d'agost l'eclipsi total va fer que 27.000 persones l'observessin des d'algun dels espais recomanats a Tarragona. Tot plegat ha fet que a l'entorn d'aquestes dates les sol·licituds als punts d'informació de Tarragona Turisme es multipliquessin per dos. La regidora de Turisme de l'Ajuntament de Tarragona, Montse Adán, ha explicat a Tarragona Ràdio que la feina als punts d'informació s'ha intentat intensificat aquest estiu a Tarragona.
13: Van més que duplicar les atencions que es fan habitualment. O sigui, vam comparar amb el mateix dia de l'any anterior i vam fer més del doble d'aquestes atencions al públic.
12: Alguns dels turistes que han passat aquest estiu per la ciutat han descobert una Tarragona molt amable i atractiva. Així la descrivia a Tarragona Ràdio Elisabet Letertre, que venia del nord de França.
14: És una ciutat que està molt bonita. Me parece muy, muy buena para vivir. La buena comida, la buena vida.
12: A l'espera de tancar el balanç turístic de l'estiu, es calcula que la ciutat pot arribar enguany a les xifres històriques de 2022.
3: I seguim parlant de turisme, en aquest cas un dels principals problemes dels poblets del Ripollès, de les Valls de Ribes i de Camprodon durant aquesta època de més afluència com és l'estiu, és l'aparcament.
4: Els consistoris miren de resoldre-ho amb més o menys èxit, però es tracta d'una situació relativament nova que cal abordar. A Molló s'ha aconseguit gairebé duplicant places d'aparcament i municipis com Vilallonga hi estan treballant. Des de Ràdio Ripoll, Martí Palau.
15: La urbanització del carrer del Clot de Molló, en un augment de 40 places d'aparcament, així com la futura regulació de les places per estacionar a la zona dels compactadors, ha posat solució al càmping i pugui de vehicles que era el poble fins fa poc més d'un any. Actualment, el nucli compta amb uns 120 aparcaments delimitats, destacant-ne 3 al centre a moda de zona verda. Parla Josep Coma, alcalde de Molló.
16: Des d'aquesta primavera, zona verda, estacionament regulat 15 minuts doncs, a la plaça Major per anar a fer el cafè o anar a comprar en alguna botiga ràpidament, i això ens ja ha obligat una mica doncs, a la dinàmica actual que hem hagut de fer molts municipis. Abans aquests municipis petits doncs, no estàvem acostumats a regular doncs, el tema del trànsit, de l'estacionament.
15: Ara, més que mai, doncs, no hi ha excusa per no aparcar correctament dins dels municipis com Molló, on ja s'ha abordat la problemàtica i s'hi ha donat solució. L'Ajuntament manté el conveni amb els Mossos i recorda que continuarà sancionant els vehicles mal estacionats al municipi, sobretot ara que hi ha aparcaments de sobres. Altres pobles de la Vall de Camprodon estan treballant en aquesta situació des d'una òptica diferent. S'entén que en moments puntuals hi pot haver aquesta saturació de vehicles. Hi ha hagut el projecte de construcció d'aparcament lluny del centre, en un solar adquirit recentment, que la gent ja utilitzava prèviament per si sola. El consistori vol ara aconseguir permisos de l'Agència Catalana de l'Aigua per poder-hi fer un aparcament senyalitzat, tot i la inundabilitat de la zona, per continuar pacificant el centre del nucli urbà i portar els vehicles a fora.
3: Parlem ja de cultura. Roger Mas ha tancat la 19a edició del Festival Sons del Món amb un concert íntim i proper al celler dels Aspres de Cantallops, a l'Alt Empordà.
17: Era mitja tarda i queia un flugim suau.
4: Durant una hora i mitja, el músic de Solsona ha repassat alguns dels temes més icònics de la seva llarga discografia i que l'han portat a ser un dels cantautors referents a Catalunya. I la pluja ens va assecar totes les flors, o Amb la polla i amb l'ou han estat algunes de les peces que han sonat a l'exterior del celler davant d'uns 300 espectadors.
3: Seguim parlant de més festivals de música, en aquest cas l'Internacional de Música d'Altafulla, que recupera la seva programació després d'una pausa de més d'una setmana.
4: Avui la Camerata Agitata oferirà un repertori que reuneix alguns dels grans noms de la música clàssica. Des d'Altafulla Ràdio ens ho explica l'Eduard Virgili.
18: El 39è Festival Internacional de Música d'Altafulla encara a la recta final després d'haver celebrat ja 4 concerts. Aquest dissabte a les 10 del vespre, la plaça de l'Església acollirà Clàssics Irresistibles a càrrec de la Camerata Agitata. La formació, un sextet de cordes liderat pel violinista Alfredo Salcedo, oferirà un repertori pensat especialment per una nit d'estiu, amb obres de Mozart, Boccherini, Tchaikovsky, Puccini, Shostakovich, Strauss i Vivaldi. Claudi Arimany és el codirector artístic del certamen.
19: Tocaran música bastant popular, diguéssim, que la gent pot conèixer les tonalitats d'això, autors molt coneguts, però també obres que s'han de la història, els ha donat un protagonisme al fer-les una mica popular.
18: El concert d'aquest dissabte és la cinquena de les 7 propostes programades per enguany. La següent cita del Festival Internacional de Música d'Altafulla serà el dimarts de la setmana que ve, 25 d'agost, amb el Trio Mariozzi.
3: I passem també pel Museu Morera, que celebra aquesta nit l'última de les 3 propostes de les Nits Morera.
4: La iniciativa obre el museu en horari nocturn per acostar l'art contemporani al públic d'una manera diferent. Des de Lleida Ràdio, Guillem Figuerola.
20: La tercera vetllada d'enguany va a càrrec de la directora general i editora de la revista La Mangrana, Laia Pulido, i porta per títol Interfícies dissidents. La proposta transformarà durant unes hores el museu i el seu entorn en un espai d'experiències compartides amb una performance, una instal·lació interactiva i un concert. El director del Museu Morera, Jesús Navarro, explicava en declaracions a UOL i de ràdio que aquestes iniciatives no s'adrecen a un públic en concret, tot i que bona part d'ell ja té una sensibilitat artística.
21: Bueno, nosaltres adrecem el públic a... que té una certa sensibilitat cultural i lúdica, val? Amb perfils molt, molt distints. De fet, cadascuna de les nits ha portat, bueno, hi ha un públic d'accés comú amb algun tipus de públic, però ha portat públics nous interessats una mica per la temàtica de les nits d'estiu i també per la possibilitat de, bueno, de fer, de passar una nit de dissabte diferent en una ciutat, en una climatologia tan extrema com és la ciutat de Lleida, que li permet, doncs, bueno, de fruir d'un programa cultural nocturn alternatiu.
20: La jornada d'aquest dissabte posa punt i final a l'edició d'enguany de les Nits Morera després de les sessions dels dies 27 de juny i 18 de juliol.
3: I seguim amb més cultura. La Fira de Calella i l'Alt Maresme arribarà enguany a la 45a edició amb diverses novetats, com ara un pregó propi a càrrec de l'actor mataroní Joan Pera. També hi haurà un nou espai dedicat a reivindicar la cultura i la identitat del Maresme. Des de Ràdio Calella ens ho explica Sergi Ferrer.
22: La Fira de Calella i l'Alt Maresme arriba a la 45a edició amb una mirada posada en el territori. Del 23 al 27 de setembre, el passeig Manuel Puigvert tornarà a ser punt de trobada per descobrir la cultura, la gastronomia i el talent de la comarca. Per primera vegada, la Fira tindrà un pregó propi que anirà a càrrec de l'actor maresmenc Joan Pera.
23: Aquest primer pregó de Fira reunirà poesia, dansa i música en viu. L'hem preparat amb molt de carinyo i és un acte farcit de talent maresmenc amb un pregoner també maresmenc i que estarà també a l'alçada. L'actor Joan Pera serà el primer pregoner de la Fira de Calella.
22: Una de les principals novetats serà l'espai Cultura de Mar i Damunt, dedicat a posar en valor els municipis i les tradicions del Maresme. L'obrador hi acollirà tastos, tallers i demostracions per donar a conèixer l'ADN de la comarca. Una edició que reunirà 90 expositors, més de 20 actuacions i una cinquantena d'activitats gratuïtes. 5 dies per convertir Calella en aparador del Maresme.
3: Arribem a les 2:24, moment de parlar d'esports.
24: Notícies en xarxa. Esports.
3: Comencem parlant de futbol. L'Espanyol rep avui el Real Madrid en la segona jornada de la primera divisió.
4: Els blanquiblaus volen sumar el segon triomf del curs contra l'equip de José Mourinho, que s'estrena en la competició domèstica a l'RCD Stadium. L'entrenador de l'Espanyol, Manolo González, assegura que no té por de l'entitat del rival.
25: Miedo ninguno, al contrario, respeto siempre, pero no al Madrid, a todos los equipos de la competición. Y bueno, todos sabemos el potencial que tiene el equipo. Entrenador nuevo, uno de los mejores del mundo y de la historia, ahí está el palmarés. Y bueno, un partido muy, muy exigente. Pero bueno, es lo que decimos, es un partido también motivante a la vez y que nos tiene que servir también para dar el máximo.
3: Un Espanyol, com diem, que aquest matí ha oficialitzat el traspàs del central Miguel Rubió al Valladolid. Marxem ara a la segona divisió perquè el Girona va perdre en la seva visita al camp del Córdoba ahir a la nit per 2-1.
4: Els de Quique Álvarez no van tenir opcions de victòria davant del conjunt andalús i només han sumat un punt de 6 possibles en aquest inici de Lliga. Aquest matí els gironins han anunciat el fitxatge del central de 18 anys, Mauro Furtado, qui prové del Benfica.
26: El que més em va treure del projecte del Girona és que és un club on puc créixer com a jugador i com a persona i que dona oportunitats als joves. M'agrada tenir la pilota, jugar lliure i considero que sóc fort, ràpid i tinc una bona passada.
27: Tinc un bon pas.
3: Seguim parlant de futbol, en aquest cas femení. El Barça va superar el Brighton al trofeu Joan Gamper per 3-1 amb gols de Brooks, Pina i Graham a la primera meitat.
4: Amb aquest duel els blaugranes van tancar la pretemporada i el pròxim partit ja serà contra el Tenerife a la Lliga. Qui també va acabar la preparació prèvia a la competició oficial és l'Espanyol, que va guanyar el Villarreal per 2-0. Sara Monfort és l'entrenadora del conjunt blanc i blau.
28: Crec que sí que veurem un gran Espanyol. Crec que els jugadors estan entenent la idea que volem, tenen les idees clares, intenses. Tenim una plantilla amb molts recursos. Qualsevol jugador pot jugar i jo crec que aquest any farem... Es parlarà molt de l'Espanyol perquè farem unes coses.
3: Canviem d'esport, ens n'anem al bàsquet. El Barça ha anunciat el fitxatge de Joan Macundú, un interior de 2 metres i 7 centímetres, que signa fins al 2028.
4: El francès prové del Mònaco. D'altra banda, el Fiat Girona ha anunciat la lesió de dos jugadors del primer equip. Aleix Kung té una lesió muscular al recte femoral de la cama dreta, mentre que Isaac Vázquez té una fractura al cinquè metatarsià del peu dret.
3: I amb aquest apunt de bàsquet acabem. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Tella i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.
0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Continguts en xarxa.
5: Entre les estrenes de la setmana destaca Insidious, Fuera del Más Allá, la sisena entrega d'una de les sagues de terror més populars. També arriba El Motín, amb Jason Statham en el paper de Cole Reed, un exmembre de les forces especials que ha de lluitar per demostrar la seva innocència després d'un assassinat. I pels amants del cinema d'acció, es reestrena A Todo Gas, la primera pel·lícula de la saga Fast and Furious.
6: ¿Qué es esto?
7: Conozco este lugar.
6: Gemma, escúchame. Eres capaz de hacer algo que yo no creía posible. Puedes hacer que los demonios vengan del más allá.
5: A Insidious, Fuera del Más Allá, el terror torna a obrir la porta a l'altre costat. Una jove mare descobreix que pot entrar al més enllà i que pot portar-ne les criatures demoníaques al nostre món. Quan les forces de la foscor descobreixen el seu poder, la frontera entre els vius i els morts queda definitivament trencada.
6: Cuando los muertos se alcen, será el fin de los vivos.
9: He recibido la información sobre Cole Reed. Nació y creció en Londres. Padre policía, abuelo policía.
5: Jason Statham torna a l'acció a El Motín. Acusat injustament d'assassinar el seu cap multimilionari, Cole Reed, un exagent de les forces especials dels Estats Units, haurà de fugir, lluitar i descobrir qui mou els fils d'una conspiració internacional. Un vaixell de càrrega, una persecució sense treva i un home disposat a arribar fins al final per demostrar la seva innocència.
10: Dime qué es lo que quieres. Todo el mundo quiere algo. ¿Tú qué coño quieres?
27: Venganza. Hacía carreras aquí cuando iba al instituto. Ese paso a nivel está exactamente a medio kilómetro de aquí. Con el verde, voy a arrancar.
5: I pels amants del cinema d'acció, i 25 anys després, torna A Todo Gas, amb Paul Walker, Vin Diesel i una història que ho va canviar tot. Brian O'Connor s'infiltra en el món de les curses clandestines i coneix Dominic Toretto sense imaginar que aquella missió acabarà convertint-se en el principi d'una llegenda. Velocitat, cotxes, adrenalina i una paraula per damunt de totes, família.
27: Vivo de medio kilómetro en medio kilómetro. Durante esos 10 segundos o menos, soy libre.
0: La xarxa.
3: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
24: Notícies en xarxa, edició migdia.
3: Les intenses pluges que han caigut aquesta passada matinada al Baix Penedès i al Tarragonès han acumulat registres de més de 100 litres per metre quadrat. En alguns punts hi han causat inundacions a carrers baixos i alguns hotels de la Costa Daurada.
4: L'episodi ha deixat persones ferides i afectacions a la xarxa viària i a Rodalies durant la matinada i fins a primera hora del matí.
3: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Tella, bon dia.
4: Bon dia, Eduard.
3: Fem balanç d'aquests 7 ferits, la caiguda d'un mur al port de Roda de Barana ha causat 3, un dels quals crític.
4: En un càmping d'aquest mateix municipi també ha caigut un altre mur que ha ferit 2 treballadors i els altres 2 ferits són persones que han quedat atrapades en vehicles.
3: Coneguem ara, doncs, la previsió del temps per a les properes hores. Sergi Càrceles, bon dia.
29: Hola, com estem? Ja estem deixant enrere aquests ruixats i tempestes que han afectat sobretot aquesta matinada al Vendrell i els seus voltants I ara esperarem una tarda encara ennuvolada a la majoria de Catalunya, a excepció de les comarques gironines, i amb alguns ruixats puntuals que encara poden afectar el territori. Les temperatures avui estan sent entre 2 i 3 graus més baixes que dies anteriors i s'està notant ja una miqueta la fresca o almenys un ambient més agradable. Per al dia de demà tindrem un temps més assolellat a primeres hores del matí, però a la tarda es tornaran a formar algunes nuvolades i alguns ruixats tant a les comarques del Pirineu i Prepirineu com també a les Terres de l'Ebre o a la Depressió Central. Les temperatures demà pujaran.
3: I en Castells, doble compromís d'alt nivell aquest cap de setmana per a la colla jove de la colla vella dels Xiquets de Valls amb les Diades del Catllà i l'Arbós.
4: Els Rosats compartiran plaça avui i demà en els dos compromisos amb els Castellers de Vilafranca i la colla jove de Tarragona.
3: I d'altra banda, la coordinadora antifeixista de Barcelona i Som Antifeixistes han fet una crida a mobilitzar-se avui contra la presència a la capital de simpatitzants i integrants del moviment Ultra Save Europe Act, que ha convocat una manifestació a partir de les 7 de la tarda a la plaça Sant Jaume.
4: Una hora abans està convocada la manifestació antifeixista, tot plegat amb un rerefons que ha despertat veus crítiques per part d'alguns partits, com Esquerra o els Comuns.
3: I en els esports, partit complicat avui per l'Espanyol a la Lliga. Els blanquiblaus reben el Real Madrid a 2:15 de la nit a l'RC d'Estadium.
4: Els de Manolo González volen fer bo el factor camp i el ple de victòries en les dues primeres jornades de la competició domèstica, un Espanyol que ha traspassat el central Miguel Rubió al Valladolid.
3: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Tella i jo mateix, Eduard París. Les intenses pluges que han caigut aquesta passada matinada al Baix Penedès i al Tarragonès han acumulat registres superiors als 100 litres per metre quadrat en alguns punts i han causat inundacions de carrers baixos i alguns hotels de la Costa Daurada.
4: L'episodi ha deixat també 7 ferits. La caiguda d'un mur al port de Roda de Barà n'ha causat 3, un dels quals crític. Ricard Cuadrado, gerent de Summit Market, detalla com ha estat la gestió de l'incident amb els serveis d'emergència.
7: Que la persona encarregada de la vigilància, en el moment que li han donat l'avís que havia caigut aquest muro a sobre aquestes persones, s'ha posat en contacte amb els serveis d'emergències, ha tocat el 112, ha tocat els bombers, han trigat molt en venir, han trigat mitja horeta. Quan han arribat els bombers, han començat a fer les seves tasques d'intentar treure aquesta persona a sota de la runa, i el problema és que l'ambulància no podia accedir. Llavors ha estat no sé quants minuts sense amb l'atenció pròpia que li pot donar un bomber i no una persona, una ATS. I llavors fins que ha arribat l'ambulància i li han fet les tasques de reanimació i bueno, li han recuperat el pols perquè sembla que en un moment pintava molt malament. I bueno, han pujat a l'ambulància i han anat directe cap a l'hospital.
3: En un càmping d'aquest municipi de Roda de Barà estem parlant, també ha caigut un altre mur que ha ferit dos treballadors. Els altres dos ferits són persones que han quedat atrapades en vehicles. Les poblacions que han acumulat el 90% de les incidències per les fortes pluges són Creixell, Roda de Barà, el Vendrell i Torredembarra. L'alcalde precisament de Roda de Barà, Pere Virgili, ha dit que no recorda uns aiguats com aquests en els 62 anys que fa que viu al poble.
8: Havíem fet allò que fem doncs, cada vegada que se'ns avés, d'aquests netejar els cotxes de les rieres i demés, tot això ho havíem fet, però jo no recordo haver vist mai, porto els meus 62 anys vivint aquí a Roda, baixar l'aigua amb tanta força, amb tanta virulència, durant tant de temps, durant tantes hores, minuts d'hores, baixant l'aigua d'aquesta manera. Això ha fet que, doncs, òbviament, els barris, el barri de Baixa Mar, el que toca tots a la platja, això ha sigut els més perjudicats, vale? Amb gatges inundats, arbres caiguts, senyalització, mobiliari, les platges, doncs, òbviament, molt afectades.
4: Paral·lelament a tot això, la carretera nacional 340 s'ha reobert a 7:45 d'aquest matí, després que durant la matinada s'hagi hagut de tallar per inundacions en tots dos sentits, entre el Vendrell i Torredembarra, i també pels cotxes que hi han quedat atrapats. També en mobilitat pel que fa als trens, la circulació ferroviària de les línies de Rodalies R2 Sud, R4, R13, R14, R15, R16, R17 i RT2 s'ha restablert passades les 9 del matí, després de la inundació a l'estació de Sant Vicenç de Calders.
3: Com veiem, el Vendrell ha estat un dels municipis més afectats per aquest temporal. Nadal, i és que entre les 10 de la nit d'ahir divendres i les 6 d'aquest matí a la capital del Baix Penedès s'hi han acumulat uns 140 litres per metre quadrat i en alguns punts es podrien haver superat els 200. Ens dona més detalls des de Ràdio El Vendrell, Sílvia Martínez.
11: La pluja ha inundat carrers, baixos i vehicles, especialment a Coma-ruga i Sant Salvador. Al barri del Brisamar, els veïns han hagut de treure aigua i fang de cases i establiments. Entre les incidències destacades hi ha l'evacuació d'un centenar de joves d'una discoteca de la zona. Ho explica l'alcalde del Vendrell, Kenet Martinet, i la veïna Clara Gutiérrez, que n'ha atès alguns.
12: Ha arribat a nivells bastant... Bueno, jo personalment no els recordo, era tot un llac, diguéssim, per tant, preocupant. Per això no han tingut cap desgràcia personal, sí que hem tingut sustos, hem hagut d'evacuar Macarella i els hem acabat portant a l'escola, a l'antiga escola Pla de Mar, perquè poguessin estar doncs, calents.
13: Hemos estado toda la noche en vila y veíamos que llegaba gente de Macarella que abrió, muerta de frío y con el agua hasta la cintura y no podían seguir avanzando. Entonces hemos cogido algunas personas que han dormido en casa.
11: Els serveis d'emergència també han hagut de rescatar una persona atrapada dins d'un vehicle a la desembocadura de la Riera de la Bisbal. Durant la matinada, la carretera N340 també ha quedat tallada per diversos vehicles atrapats al pont de Coma-ruga. La pluja ha interromput també temporalment la circulació ferroviària per la inundació de Sant Vicenç de Calders. El servei s'ha restablert passades les 9, però amb horaris alterats.
3: I Torredembarra, el Tarragonès, és un altre dels municipis que recupera de mica en mica la normalitat després d'aquest episodi de pluges.
4: A l'estació del Meteocat, que hi ha a la zona de la platja, s'hi han recollit 137 litres per metre quadrat i aquest dissabte és ja el dia més plujós que s'ha registrat en 26 anys de dades. Des d'on a la Torre, Josep Sánchez.
14: La feina d'aquest matí s'ha centrat a recol·locar contenidors desplaçats i retirar obstacles i restes arrossegades per l'aigua. Les principals afectacions que ha deixat la pluja han estat talls de trànsit per acumulació d'aigua en algunes vies, com el passeig Miramar o la T210, i alguns passos soterranis que connecten el poble amb el barri marítim que s'han inundat. A més, s'ha assistit algunes persones que han quedat atrapades per l'aigua. L'alcalde accidental, Valer Pino, apunta que no s'han hagut de lamentar afectacions importants ni danys personals.
15: Doncs ens trobem recuperant la normalitat, no? La platja està afectada, però no està excessivament afectada i, per tant, no lamentem danys personals. Hem tingut lo normal, que és que s'aixequen les tapes de clavegueram, moviment de contenidors, etc, i que tot això en les últimes hores s'han anat corregint i s'estaran corregint.
14: Des de la policia local de Torredembarra també s'ha donat suport als cossos dels municipis veïns, com Creixell, Roda de Barà o el Vendrell, on s'han vist més afectats. Miquel Àngel Marchal és el sotinspector en cap.
16: Hem tingut alguna incidència en algun canvi, que també hem donat suport per fer un relojament també aquí a l'Hotel Europa i col·laborant també amb policia local de Roda de Barà per si necessitaven algun tipus d'efectiu nostre i de més. No? Però que en aquest sentit jo crec que hi ha hagut una molt bona feina de col·laboració institucional.
14: A Torredembarra avui també comença la Festa Major de Santa Rosalia. Malgrat l'aiguat, de moment no es preveu l'anul·lació de cap acte.
3: I per part del govern s'ha constatat que aquests aiguats han superat les previsions que hi havia i s'ha posat doncs, a disposició dels ajuntaments per refer-ne els desperfectes.
4: Així ho ha assenyalat el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, des del Vendrell, on s'ha desplaçat per fer seguiment de l'episodi. Espadaler també ha argumentat que no es va enviar cap pes alert per avisar la població perquè el nivell d'alerta del Servei Meteorològic de Catalunya era de 4 sobre 6 i no estava justificat. En aquest sentit, ha apuntat que la meteorologia no és una ciència exacta i que no és aconsellable emetre una alerta si no es disposa de la informació suficient.
3: I per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat estar alerta i evitar desplaçaments innecessaris durant les properes hores, especialment al sud de Catalunya, davant aquesta situació meteorològica.
4: En una piulada, la xarxa social X Illa ha explicat que ha parlat amb els alcaldes i alcaldesses dels municipis afectats per conèixer la situació de primera mà i ha expressat el seu suport a les persones afectades. Ha assegurat que està molt pendent de les conseqüències de les tempestes d'aquesta nit. D'altra banda, la consellera d'Interior, Núria Parlon, també ha fet una crida a la prudència, especialment a l'hora de circular prop de rieres i barrancs, i ha demanat seguir els consells de les autoritats competents.
3: Seguim parlant d'aquests fenòmens meteorològics extrems perquè ja han passat 7 mesos des de que el temporal Harry va destrossar la platja de la Barca Maria de Badalona.
4: Les institucions treballen per recuperar el passeig marítim el més aviat possible, però tot i les destrosses, que encara no s'han solucionat, la zona s'utilitza amb aparent normalitat. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, Sergi Crusells.
17: El 20 de gener, el temporal Harry va engolir la sorra de la platja de la Barca Maria i va aixecar tot el passeig marítim. Les fortes onades van causar també desperfectes en el col·lector d'aigua i a les vies del tren de Rodalies. Fins que no s'arreglessin les dues infraestructures, no es podia reparar el passeig, que a dia d'avui continua dividit. Tot i el pas tallat i que no s'ofereixen serveis excepte el de socorrisme, la zona es segueix utilitzant com de costum per passar el dia, caminar o anar en bicicleta. Escoltem el Miquel i la Pilar, dos usuaris de la platja de la Barca Maria.
18: Suposo que si traguessin aquests setos d'aquí darrere una miqueta, els retallessin per poder entrar per aquí a l'esquerra, que és el pas de bicicletes, hasta que no ho arreglin, perquè sigui tot molt més fàcil i no rellisqui ningú, perquè és una miqueta incòmodo.
19: Té el vigilant, bueno, el socorrista, que està una mica més allà, però aquí no hi ha serveis de res. Ni lavabo, ni dutxes, ni res.
17: La intenció és que el passeig marítim estigui reparat abans d'acabar el 2026. Les obres ja estan licitades amb un pressupost de prop de 300.000 euros i haurien de començar pròximament. A més de la reparació del passeig marítim, la intervenció també té en compte un pla per protegir tota la zona afectada de futurs temporals.
3: Canviem ja de tema, parlem de castells. Hi ha doble compromís d'alt nivell aquest cap de setmana per a la Colla Vella dels Xiquets de Valls amb les diades del Catllà i l'Arbós.
4: Els rosats compartiran plaça avui i demà en els dos compromisos amb els castellers de Vilafranca i la Colla Jove de Tarragona. Es preveu un programa de màxims per les tres colles abans d'afrontar la gran diada de Sant Fèlix a Vilafranca del Penedès. La diada d'avui del Catllà es podrà seguir a través de les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més. Des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
20: La Colla Vella dels Xiquets de Valls afronta un doble compromís al pic més alt del mes d'agost, les diades de les festes majors del Catllà i l'Arbós. Els rosats preveuen reivindicar-se amb alguns dels games extra que tenen en cartera per presentar-se amb Sant Fèlix, recuperant les garanties de setmanes enrere. Al Catllà, els de Manel Urbano podrien portar com a gran objectiu el 4-9 sense folre, el gama extra bandera d'aquesta temporada. Completarien la diada amb el 5-9 en folre, el 7-9 en folre i el 9-8. Són alguns dels castells que tenien entre Sella i Sella a la Bisbal. Diumenge, l'Arbós, els del Portal Nou, també podrien descarregar algun d'aquests castells per arribar a màximes garanties per Sant Fèlix. La Vella compartirà plaça durant dos dies amb els castells de Vilafranca i la Colla Jove de Tarragona. Els Verds, a una setmana de la seva festa major, esperen descarregar el 3-9 amb el Pilar, el 4-9 amb Forra i Pilar, el 5-9 amb Forra o el 2-9 amb Forra i Manilles. És molt probable que també portin els dos bàsics de nou abans de pujar-los un pis més per Sant Fèlix. A l'endemà s'espera que els vilafranquins puguin portar les suficients camises perquè a l'Arbós els Verds puguin descarregar el 3-10 amb folre i manilles. Finalment, la Colla Jove de Tarragona, tres dies després de Sant Magí, apunten a un nou objectiu després del 5-9 amb folre descarregat a la plaça dels Cols, el 4-9 amb folre i Pilar. Els Liles també portarien el mateix 5-9 amb folre i apuntaran al Pilar de 7 amb folre. Tal com vagi el Catllà, també definirà el full de ruta l'endemà a la plaça de Vila de l'Arbós. La festa major del Catllà es celebrarà dissabte a les 6 de la tarda i l'endemà la festa major de l'Arbós serà diumenge a les 12 del migdia.
3: I la coordinadora antifeixista de Barcelona i Som Antifeixistes han fet una crida a mobilitzar-se avui contra la presència a la capital catalana de simpatitzants i integrants del moviment Ultra Safe Europe Act, que ha convocat una manifestació a les 7 de la tarda a la plaça Sant Jaume en el context d'una ronda per diverses ciutats europees.
4: La manifestació antifeixista s'ha convocat una hora abans, a les 6 al mateix indret. Barcelona serà la primera ciutat del país on Safe Europe Act farà una mobilització.
3: L'anunci d'aquesta convocatòria ha despertat aquesta setmana una gran oposició política i també ciutadana. Algunes veus i formacions polítiques com Esquerra i els Comuns n'han demanat la suspensió.
4: El Departament d'Interior ha insistit que el dret de reunió i manifestació és fonamental, però no absolut, i ha remarcat que si es detecta qualsevol conducta que pugui suposar una infracció administrativa o un delicte, s'actuarà d'acord amb la normativa vigent i es comunicarà a la Fiscalia Especialitzada en Delictes d'Odi. Segons el que ha anunciat la Conselleria, els Mossos d'Esquadra reforçaran el dispositiu per supervisar aquesta concentració. L'objectiu és supervisar que ni les manifestacions dels participants ni els símbols o pancartes que s'exhibeixin incitin a l'odi, la discriminació o la violència contra persones per motius de religió, creences, ètnia o nació.
3: Una punada de successos, la policia local de Castelló d'Empúries, la Guàrdia Civil, els Mossos i la Policia Nacional han desplegat un operatiu conjunt per detectar conductes delictives i incíviques a Empúria Brava, la comarca de l'Alt Empordà.
4: L'actuació s'ha saldat amb dues persones detingudes perquè tenien ordres de recerca judicial i 8 denúncies per diferents infraccions, 3 pertinença d'armes blanques, una pertinença d'una arma prohibida i 4 pertinença de substàncies estupefaents. Durant el dispositiu, que ha comptat amb 51 efectius, s'han identificat 93 persones i 39 vehicles. També s'han tramitat 3 expedients d'expulsió en matèria d'estrangeria.
3: I en matèria de mobilitat, la plataforma Dignitat a les Vies publicarà el 24 d'agost una actualització de l'aplicació Transporta'm, que informa els usuaris del transport públic de l'estat del servei.
4: La portaveu de la plataforma, Anna Gómez, explica algunes de les novetats que s'implementaran la setmana vinent.
1: Hem fet una mica un canvi visual, perquè nosaltres sempre plantegem l'aplicació des de les necessitats de les andanes i el que veiem que la gent ens va demanant o de les coses que la gent es queixa en si de què necessita veure. Tindrem curiositats com els bícings, no sols el bícing de Tarragona, si per exemple de Barcelona, sinó que hem incorporat el bícing de Reus, la ganxeta, que tu puguis arribar a l'estació i abans de baixar el tren ja sàpigues si podràs agafar o no la bici, o que surtis de casa i sàpigues si hi haurà lloc per deixar la teva bici. Si no és el punt que hi ha al costat de l'estació, doncs pots anar mirant els més propers.
4: La nova actualització afegirà noves funcionalitats, com ara la situació del metro de Barcelona a temps real, amb un mapa que mostrarà en quin lloc es troba el comboi i el volum de passatgers que hi ha, així com detalls de les parades del Bicim, com deia ara mateix Anna Gómez, amb quantes bicicletes hi ha disponibles i quantes places lliures. A nivell ferroviari es manté la funció que informa dels endarreriments actuals i acumulats en les línies de Rodalies, cosa que fa que Transporta'm ofereixi més informació que les aplicacions oficials de Renfe i Adif.
3: I en matèria política continua la crisi migratòria de Ceuta a nivell nacional. El govern espanyol ha rebutjat, a més, taxativament les intencions del Marroc sobre Ceuta i Melilla després que el ministre de Justícia marroquí, Abdelatif Ouahbi, reivindiqués ahir divendres el dret històric i geogràfic que té el seu país sobre les dues ciutats i defenses que cal trobar una solució definitiva a aquesta situació perquè tornin al si de la pàtria.
4: Fons d'exteriors han remarcat que Ceuta i Melilla són dues ciutats espanyoles, frontera d'Espanya i de la Unió Europea. Afirmen que formen part de la integritat territorial i de la sobirania d'Espanya, reconeguda internacionalment, i que són igualment part integrant del territori d'aquesta Unió Europea. Així ho apunten aquestes fonts, que han indicat que aquesta posició s'ha traslladat ja també als seus homòlegs del Marroc.
3: I en aquest sentit, el Ministeri de Sanitat ha convocat a les comunitats autònomes a una reunió telemàtica d'urgència pel proper dilluns, precisament per proporcionar a Ceuta vacunes que protegeixen de malalties com la varicel·la, la poliomielitis, el tètanus o la diftèria, amb l'objectiu de vacunar les persones que deambulen per la ciutat en el marc d'aquesta crisi migratòria.
4: La reunió es preveu desenvolupar un mes després de l'arribada dels migrants i ha estat convocada pel director general de Salut Pública i Equitat en Salut del Ministeri, Pedro Gullón. Concretament, la cita reunirà els directors generals de Salut Pública de les 17 comunitats autònomes de l'Estat i representants del Ministeri.
3: Obrim ja el bloc cultural. Comencem parlant de Roger Mas, que ha estat l'encarregat de tancar la 19a edició del Festival Sons del Món amb un concert íntim i proper al celler dels Aspres de Cantallops, a l'Alt Empordà.
2: Era mitja tarda i queia un flugim suau.
4: Durant una hora i mitja, el músic de Solsona ha repassat alguns dels temes més icònics de la seva llarga discografia i que l'han portat a ser un dels cantautors referents de Catalunya. I la pluja ens va secar. Totes les flors, o amb la polla i amb l'ou, han estat algunes de les peces que han sonat a l'exterior del celler davant d'uns 300 espectadors.
3: Seguim amb més festivals, en aquest cas l'Internacional de Música d'Altafulla, que recupera la seva programació després d'una pausa de més d'una setmana.
4: Avui la Camerata Agitata oferirà un repertori que reuneix alguns dels grans noms de la música clàssica. Des d'Altafulla Ràdio ens ho explica l'Eduard Virgili.
6: El 39è Festival Internacional de Música d'Altafulla encara a la recta final després d'haver celebrat ja 4 concerts. Aquest dissabte a les 10 del vespre, la plaça de l'Església acollirà Clàssics Irresistibles a càrrec de la Camerata Agitata. La formació, un sextet de cordes liderat pel violinista Alfredo Salcedo, oferirà un repertori pensat especialment per una nit d'estiu, amb obres de Mozart, Boccherini, Tchaikovsky, Puccini, Shostakovich, Strauss i Vivaldi. Claudi Arimany és el codirector artístic del certamen.
5: Tocaran música bastant popular, diguéssim, que la gent pot conèixer les tonades d'això, autors molt coneguts, però també obres que s'han de la història, els ha donat un protagonisme al fer-les una mica popular.
6: El concert d'aquest dissabte és la cinquena de les 7 propostes programades per enguany. La següent cita del Festival Internacional de Música d'Altafulla serà el dimarts de la setmana que ve, 25 d'agost, amb el trio Mariozzi.
3: I seguim amb més cultura. El Museu Morera celebra aquesta nit l'última de les 3 propostes de les Nits Morera.
4: La iniciativa obre el museu en horari nocturn per acostar l'art contemporani al públic d'una manera diferent. Des de Lleida Ràdio, Guillem Figuerola.
9: La tercera vetllada d'enguany va a càrrec de la directora general i editora de la revista La Mangrana, Laia Pulido, i porta per títol Interfícies Dissidents. La proposta transformarà durant unes hores el museu i el seu entorn en un espai d'experiències compartides amb una performance, una instal·lació interactiva i un concert. El director del Museu Morera, Jesús Navarro, explicava en declaracions a UOL i de ràdio que aquestes iniciatives no s'adrecen a un públic en concret, tot i que bona part d'ell ja té una sensibilitat artística.
10: Bueno, nosaltres adrecem el públic que té una certa sensibilitat cultural i lúdica, val? Amb perfils molt, molt distints. De fet, cadascuna de les nits ha portat, hi ha un públic d'accés comú amb algun tipus de públic, però ha portat públics nous interessats una mica per la temàtica de les nits d'estiu i també per la possibilitat de passar una nit de dissabte diferent en una ciutat amb una climatologia tan extrema com és la ciutat de Lleida, que li permet de fruir d'un programa cultural nocturn alternatiu.
9: La jornada d'aquest dissabte posa punt i final a l'edició d'enguany de les Nits Morera després de les sessions dels dies 27 de juny i 18 de juliol.
3: Passem ara per Castell d'Aro, que acull aquest cap de setmana la 25a edició del seu mercat medieval.
4: L'acte omple el nucli històric de parades d'artesania i alimentació, demostracions d'oficis, música i espectacles per a tots els públics. Des de Televisió Costa Brava, Raül Martín.
21: Castell d'Aro ja viu immers en l'ambient medieval amb una nova edició del seu mercat medieval, que enguany arriba als 25 anys. Durant tot el cap de setmana, els carrers del nucli històric acullen desenes de parades d'artesania i alimentació, a més de diferents espais de restauració. Així ho explica la regidora de Turisme i Promoció Econòmica de Castell d'Aro, Ima Gelabert.
22: Bé, aquest any el més destacat és que fem 25 anys, i per tant això és molt important. Vol dir que és un mercat, el mercat medieval, que ja està més que consolidat, en el nucli antic de Castell d'Aro, que ja de per si és un entorn que ens afavoreix molt aquest esdeveniment.
21: Els visitants també assisteixen a demostracions d'oficis tradicionals, com la forja, el vidre bufat o els tints medievals. La programació es completa amb cercaviles musicals, espectacles de teatre, talles infantils, combats entre cavallers i un campament medieval. Una proposta que torna a convertir Castell d'Aro en un escenari ambientat en plena edat mitjana.
3: Són les 2:53, moment de parlar d'esports.
24: Notícies en xarxa. Esports.
3: Comencem amb futbol. L'Espanyol rep avui el Reial Madrid en el partit corresponent a la segona jornada de la primera divisió.
4: Els blanquiblaus volen sumar el segon triomf del curs contra l'equip de José Mourinho, que s'estrena en la competició domèstica a l'RCD Stadium. L'entrenador de l'Espanyol, Manolo González, assegura que no té por de l'entitat del rival.
23: Miedo ninguno, al contrario. Respeto siempre, pero no al Madrid, a todos los equipos de la competición. Y bueno, todos sabemos el potencial que tiene el equipo. Entrenador nuevo, uno de los mejores del mundo y de la historia. Ahí está el palmarés y bueno, un partido muy, muy exigente, pero bueno, lo que decimos, es un partido también motivante a la vez y que nos tiene que servir también para ver el máximo.
4: Un Espanyol que aquest matí ha oficialitzat el traspàs del central Miguel Rubio al Valladolid.
3: Més futbol, en aquest cas a la segona divisió. El Girona va perdre ahir en la seva visita al camp del Córdoba per 2-1.
4: Els de Quique Álvarez no van tenir opcions de victòria davant el conjunt andalús i només ha sumat un punt de 6 possibles en aquest inici de Lliga. Aquest matí els gironins han anunciat el fitxatge del central de 18 anys, Mauro Furtado, qui prové del Benfica.
25: El que més em va treure del projecte del Girona és que és un club on puc créixer com a jugador i com a persona i que dona oportunitats als joves. M'agrada tenir la pilota, jugar lliure i considero que sóc fort, ràpid i tinc una bona passada.
26: Tinc un bon pas.
3: Crec que ara en futbol parlem del Barça femení, que va superar el Brighton ahir al trofeu Joan Gamper per 3-1, amb gols de Esmi Brooks, Clàudia Pina i Caroline Graham Hansen, tots tres a la primera meitat.
4: Amb aquest duel, les blaugranes van tancar la pretemporada i el pròxim partit ja serà contra el Tenerife a la Lliga. Qui també va acabar la preparació prèvia a la competició oficial és l'Espanyol, que va guanyar el Villarreal per 2-0. Sara Monfort és l'entrenadora del conjunt blanquiblau.
0: Crec que sí que veurem un gran Espanyol. Crec que els jugadors estan entenent la idea que volem, tenen les idees clares, intenses. Tenim una plantilla amb molts recursos, qualsevol jugador pot jugar i jo crec que aquest any farem... Es parlarà molt de l'Espanyol perquè crec que farem unes coses.
3: Canviem ara d'esport, ens n'anem a l'handbol. Ja han quedat definides les finals de la Supercopa Catalana en categoria masculina. Dilluns s'enfrontaran el Fracking Granollers i el Barça.
4: El conjunt blaugrana va superar plàcidament el Sant Vicenç per 23-49 amb 11 gols de Jorge Chicusa. El jove Oriol San Felipe també va destacar amb 5 dianes. L'escoltem.
7: Tothom ha sortit amb ganes de donar-ho tot, a lluitar fins al final. I bueno, tant els joves com els més veterans hem jugat molt bé. Hem estat a tope fins al final i això ens ha fet poder emportar-nos al partit i la veritat que molt content del treball fet.
4: En categoria femenina també es van complir els pronòstics i la final enfrontarà el Lleida amb el CAC 7 Granollers. Les del Segrià van superar el Sant Vicenç per 20-26 i les vallesanes van golejar l'Investment Joventut Mataró per 14-37.
3: I amb aquests dos apunts d'handbol acabem. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere la nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Tella i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.
8: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Molt bona tarda, companys, com cada dimecres i des de fa 25, 26 o 27 anys, ja ni me'n recordo, el Barreres Fora torna amb vosaltres al programa de Ràdio Mollet que fem els membres de l'associació Adimo. I qui som? Vull dir, avui en Jaume Girbau, que suposo que el tenim pel telèfon. Bona tarda, Jaume.
1: Que em sentiu bé?
0: Sí, de moment sí. I si no, crida una mica més, va?
1: D'acord.
0: Vale. Cristina Sandoval no pot estar per motius personals, Guillermo tampoc, i, bueno, i l'Àngela des de Sevilla, pues ara sabreu per què no pot estar també, no? Bueno, i qui us parla, en Josep Roca. A l'altre costat del vidre tenim, com sempre fa una bona temporada, la Nora Corbalán.

0: obra de Ser Contacto de Liant la Troca i Fèria d'Abril de Sevilla. I per cert, la redifusió la teniu diumenge de 13 a 14 hores.
1: Molt bé, i també ens podeu visitar a la nostra seu social, que està al Centre Cívic de Can Pentiquet, carrer Can Flaquer, número 25 de Mollet del Vallès, tots els dimarts de 17 a 21 hores, o també ens podeu trucar per telèfon al 93 5 70 35 25, 93 5 70 35 25, i si ens deixeu l'encàrrec, us atendrem amb molt de gust. I ara, tu i jo, Jaume Duo, benvinguts a casa vostra, companys.
2: Escoltes, barreres fora.

0: La inspecció tècnica de l'edifici va detectar deficiències al vostre edifici? Esteu fent obres sobre les instal·lacions comunes, l'estructura, posant aïllaments de les façanes o millorant l'accessibilitat de l'edifici? Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès perquè s'han obert les subvencions de 2026. Teniu fins al 24 d'agost per demanar-les.
1: Surt de la rutina amb Calidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó.
2: El Club del Country. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Parlem de cuina.
2: Programa de cuina participat per Marina Dunyach, Àngels Fries i Laia Oller.
1: Cada setmana ens aprovaran propostes, receptes, consells sobre el món de la cuina i l'alimentació. Parlem de cuina. Tot el que has de conèixer sobre l'alimentació i la cuina a la sintonia de Ràdio Mollet.
3: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
4: Hi ha moltes formes de ser un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a Nova Plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
5: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, què era exactament?
6: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi agermanat de Mollet.
7: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.

0: Sí?
1: Ei, què fas? Hem quedat a les 5 al parc, vens?
0: Ho sento, però ja tinc pla.
1: Ui, és una cita? Has quedat amb algun noi guapo?
0: Però què dius? És una cosa més important.
1: Doncs explica't.
0: D'acord, és un programa de ràdio.
1: Un programa de ràdio?
0: No, no, no és un programa de ràdio qualsevol, és el programa.
1: I quin és aquest programa?
0: L'edat del pavo. El programa on els adolescents podem parlar de tot.
1: Doncs sembla divertit.
0: Us esperem.
2: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
3: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: En Ferriol Massip, del Barcelonès, ens farà una glosa titulada Els romans de la mare.
1: Hola, sóc en Ferriol i visc al barri de Sants, un indret com els d'abans, on encara hi surt el sol, siguem contents o de dol. Sense fer gaire cridòria, de la mare la memòria us en volia fer esment, perquè la tinc ben present. Escolteu bé, doncs, la història. Vaig preguntar-li, tens por? Tot agafant-li la mà. I tranquil·la em va mirar i em va respondre que no. Li vaig cantar la cançó que sempre em cantava a mi quan ella em feia dormir, i escoltant la cançoneta es va quedar dormideta i més tard es va morir. Però això aquí no s'acaba, perquè això vol continuar. És difícil d'explicar quan el llenguatge es la trava. Cap paraula mai no clava el que diu un sentiment. Tothom sap i n'és conscient del poder que té un petó. Doncs la nostra relació ara és del tot diferent. Ja no em renya, ja no em mima, ni m'engega a fer punyetes. Ja no em fa aquelles croquetes que la baba regalima. I en canvi encara m'estima, perquè hi és. Ho tinc ben clar, que perdura l'existència. I el secret de sa presència és que em va ensenyar a estimar. I acabo aquí aquesta glosa que enregistro improvisada, dient aquesta vegada que plorar mai no fa nosa. Ploreu molt, que és bona cosa, no us en esteu. Que sou grans, doncs com si fóssiu infants, una mare o un amic. Plorar d'amor és bonic, això ens fa millors humans.
2: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: Sabies que...
1: El teu cervell pot saber quan has comès un error abans que tu mateix en siguis conscient. Quan fas una acció molt ràpida, com prémer una tecla equivocada o dir una paraula incorrecta, el cervell genera gairebé instantàniament un petit senyal elèctric anomenat Error Related Negativity. Aquest senyal es produeix aproximadament entre 50 i 100 mil·lisegons després de l'error, molt abans que la persona sigui conscient que s'ha equivocat. Els neurocientífics han detectat aquest fenomen utilitzant encefalogrames, que registren l'activitat elèctrica del cervell. L'ERN s'origina principalment a una regió anomenada còrtex cingulat anterior, implicada en el control de les accions, la presa de decisions i la detecció de conflictes. El més sorprenent és que aquest mecanisme funciona de manera automàtica. El cervell compara constantment el que esperava que passés amb el que realment ha passat. Si detecta una diferència, activa immediatament un avís intern, fins i tot abans que la nostra consciència hagi tingut temps d'adonar-se'n. Gràcies a aquest sistema, podem corregir molts errors gairebé de manera instintiva. Per exemple, quan escrivim una lletra incorrecta i la corregim abans fins i tot d'haver acabat la paraula.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Bienvenido a TCC Ràdio Mollet.
2: Molt bona tarda a tothom i benvinguts al Bertiquí de Ràdio Mollet. Us saluda Carles Molina, que serà el vostre barman, i comptem amb el suport tècnic del Sergio Guardeño. Moltes gràcies per escoltar. Així que, com acostumo a dir, poseu-vos còmodes, demaneu el còctel que més us agradi i disposeu-vos a gaudir d'una estona amb la música i les històries que l'envolten, que potser no totes són veritat, però sonen bé. Benvinguts en aquest bar que només obre els divendres de 7 a 8 del vespre, mentre que la resta de la setmana és tancat per descans del personal. Avui és divendres 22 de maig, programa número 34 de la tercera temporada de Bertiquí, i tornem un cop més amb la nostra sèrie itinerant dedicada a la història de la música negra. I continuem, com no podia ser d'una altra manera, allà on ho havíem deixat l'última vegada. Ens trobem aquest vespre al 1984. Si 1983 va ser l'any del rebombori per la publicació de Thriller de Michael Jackson, el 1984 tenim una altra fita del que era considerat el seu gran rival, en Prince, que treia a la llum el disc Purple Rain. No creiem, però, que en Michael Jackson es va estar aturat aquell any, només que estava ficat en d'altres assumptes. Tindrem també retorns a l'estrellat i estrelles que ens deixen. Tindrem, òbviament, hip-hop,

0: passant de pel·lícules com la meravellosa Indiana Jones i el Temple Maleït, com Amadeus o com Dune, la versió de David Lynch. El 1984 es publiquen discos com 1984 de Van Halen, com Out of the Cellar de Rat o com Let It Be de The Replacements. Però anem amb la negritud. Comencem.
1: Me siento feliz al estar aquí esta noche. Un aplauso para todos ustedes. ¡Qué público tan estupendo! ¡Son encantadores! ¡Todo el mundo es encantador! Y ahora que están dispuestos a aplaudir, me gustaría que le dieran un gran aplauso a mi grupo Chocolate Sexy. ¡Chocolate Sexy! Tocan muy bien, ¿no creen?
0: I nosaltres estem tan plens de goig com en Randy Watson i els seus Chocolate Sexy per endinsar-nos a la música negra de 1984. L'any 1984 va ser un punt culminant en la carrera de Michael Jackson, un període en què el seu impacte cultural, comercial i artístic va arribar a una dimensió global extraordinària. Mireu, després de l'èxit massiu de Thriller, que es va publicar el 1982, aquell any, el 84, es va convertir en la consolidació definitiva del seu estatus com a figura central del pop internacional. Michael Jackson no només dominava les llistes, sinó també els escenaris, la televisió i, sobretot, l'imaginari col·lectiu. Durant els primers mesos de 1984, Thriller continuava venent milions de còpies arreu del món, convertint-se en el disc més venut de la història fins a aquell moment. Un dels moments, dels punts clau de l'any, va ser la cerimònia dels Premis Grammy, al febrer de 1984, en Michael Jackson hi va obtenir fins a 8 premis en una sola nit, un rècord en aquell moment. També va ser un any marcat per una visibilitat enorme en el camp publicitari. En Michael Jackson va protagonitzar la seva famosa col·laboració amb Pepsi, un acord multimilionari que exemplificava la seva capacitat d'atracció més enllà de la música. Però durant la gravació d'un dels anuncis, al gener de 1984, va patir un greu accident, que és un dels episodis més determinants de la seva trajectòria personal i també professional. El rodatge tenia lloc a Los Angeles i recreava una actuació en directe amb els seus germans, com Taki, i amb una coreografia basada en Billie Jean, tot plegat amb un gran desplegament pirotècnic. El que havia de ser una escena espectacular es va convertir en una situació de gran risc quan un error en els efectes especials va provocar que el seu cabell s'hi calés foc. En una de les repeticions a l'escena, després de diversos intents per aconseguir la presa perfecta, les espurnes van impactar directament sobre el cabell de Michael, que continuava ballant doncs, sense adonar-se del tot immediatament del que estava passant. Durant uns segons, el foc es va propagar pel seu cuir cabellut, alimentat també pels productes capilars ben inflamables que duia, fins que l'equip de producció va intervenir per apagar les flames enmig del caos. Les conseqüències físiques van ser greus. En Michael Jackson va patir cremades de segon i tercer grau al cuir cabellut i va haver de ser hospitalitzat d'urgència, passant diversos dies en estat crític i setmanes de recuperació. Aquestes lesions li van deixar seqüeles permanents, com una zona sense cabell, que el va obligar a recórrer a perruques i intervencions estètiques per cobrir les cicatrius. Més enllà de l'aspecte físic, l'accident va tenir un impacte profund en la seva salut a llarg termini. Les lesions nervioses li van provocar dolors crònics intensos que el van acompanyar durant la resta de la seva vida. Per poder-los gestionar, en Michael va començar a utilitzar analgèsics de manera habitual, un fet que per diversos analistes consideren que allò va ser l'inici de la seva dependència als medicaments. Aquest episodi va influir en la seva evolució personal. Segons diverses fonts, va marcar un punt d'inflexió en la seva relació amb el seu pare, en Joe Jackson, amb qui ja mantenia històricament una convivència difícil. Perquè fixeu-vos que aquell anunci no el protagonitzava en Michael en solitari, sinó que ho feia amb els seus germans, com a The Jacksons. Ja n'havíem parlat de l'especial televisiu aquell Motown 25. Bé, en allà no només va actuar-hi en Michael en solitari, en aquell famós moment amb el moonwalk, etc.

etcètera, sinó que també va haver-hi una reunió dels Jacksons, en Michael, en Tito, en Randy, en Jackie i en Marlon, amb en Jermaine Jackson, que era el germà que havia abandonat el grup uns anys abans, a mitjans dels anys 70. Això va il·luminar el patriarca de la família, el xungo d'en Joe Jackson, que se li va ocórrer que havien d'enregistrar un altre disc. Aquest cop, els sis germans. Ja no eren cinc, eren sis. En Joe, òbviament, estava veient com la gallina dels ous d'or se li moria. Amb en Michael anant en solitari, no hi havia grup. I va voler munyir la vaca un darrer cop amb uns quants xantatges emocionals. El projecte que sintetitza aquesta etapa és el disc Victory, disc publicat l'agost de 1984, des de The Jacksons, com a, insisteixo, com a sextet. Tot i que no era un treball en solitari, la presència de Michael Jackson al disc era, òbviament, determinant. La seva participació generava expectació i atenció mediàtica i reforçava la importància del grup en el panorama musical, que, per cert, no era poca. El disc tenia un enfocament orientat al pop i al funk, doncs amb produccions pròpies de la dècada i una clara voluntat de connectar doncs, amb l'èxit massiu. No seria un disc experimental en absolut. Però és un disc quasi fallit. Aquest Victory, d'entrada, conté només 8 cançons. Són 8 temes compostos principalment per tots els membres de The Jacksons, llevat de Jermaine. I malgrat aquesta imatge d'unitat, els germans rarament van treballar plegats en el projecte. Cadascun, per separat, va compondre les seves cançons i, de fet, cada germà va actuar com a solista en, com a mínim, una cançó, trencant la unitat tradicional de la banda en què o bé Michael o bé Jermaine eren els cantants solistes. Una unitat que només es va respectar amb el tema Torture, un duet de solistes entre Michael i Jermaine enmig dels sempre excel·lents cors de la resta de la banda. El resultat d'aquesta desunió és un disc hiperproduït que va incorporar, ja us dic, els sons més de moda de l'època, sense fugir de les bases tradicionals de rhythm and blues dels Jacksons, però que es recolzava en sons més funk. I a més, tal i com havia fet abans en Michael Jackson amb cançons com Beat It, explotava algunes bases del hard rock més comercial. Un exemple d'això últim, va ser el tema State of Shock, una cançó en la que inicialment hi havia de participar en Freddie Mercury, i al qual finalment es va afegir en Mick Jagger. És a dir, en Freddie Mercury no hi va participar finalment, malgrat aquells plans, i el van, diguem-ne, que el van canviar pel Mick Jagger. Encarrem això amb un duet històric de Mick Jagger amb Michael Jackson, que podem sentir ara mateix.

Un aspecte que sovint sorprèn és el fet de que Michael Jackson no va fer una gira en solitari fins a finals dels anys 80 amb el disc Bad. La cosa és curiosa. Ets Michael Jackson, signes un disc com Thriller, que revoluciona la música, i en lloc de portar-lo als escenaris, te'n vas a fer un disc i una gira, diguem-ne que nostàlgica, amb l'antic grup, amb els seus germans, que a aquestes alçades ho podem reconèixer, només el parasitaven. Però ja us ho he dit abans, el pare, en Joe Jackson, ja sabia que aquesta era la darrera bala, la darrera oportunitat, i el promotor Don King, el famós promotor de boxa, n'oferia 3 milions de dòlars en avançaments. Perquè el cert és que Michael Jackson no volia fer aquella gira amb els seus germans. En aquell moment, les vendes de Thriller oscil·laven entre els 18 i els 19 milions de còpies només als Estats Units, més uns altres vora 18 milions fora del país. Era evident que, tot i que era una gira dels Jacksons, a qui tothom volia veure realment era Michael. Era l'única oportunitat de veure'l cantar en directe temes de Thriller. Va ser idea dels pares reunir-los a tots, perquè els altres germans necessitaven diners, ras i curt. I els pares també, esclar. En Michael, ja us dic, no li feia pas cap gràcia aquella gira i només la seva mare el va convèncer. Li ho va suplicar i en Michael no la va poder decebre. Així, la gira Victory va començar el 6 de juliol de 1984. Aquesta gira Victory, tenia fins i tot mal posat el nom. No només perquè l'esperit de la victòria era inexistent, sinó perquè, irònicament, cap de les cançons de l'àlbum Victory, que es va publicar a l'estiu del 84, no es va interpretar als concerts. Suposadament, la gira es deia així pel disc que presentaven i que s'havia publicat només, el que us dic, 4 dies abans del primer concert de la gira. I, a més, Victory era l'únic disc en què participaven els 6 germans Jacksons com a grup oficial. Però, segons en Marlon Jackson, en Michael es va negar fins i tot a assajar cap de les seves cançons. Pel que sembla, aquesta va ser una de les condicions que va imposar per participar al retrobament amb The Jacksons. El setlist tampoc s'hi va incloure el mega èxit Thriller, la cançó, perquè el seu intèrpret, en Michael, no li acabava d'agradar com sonava en directe, tot i que posteriorment sí que la va cantar als seus tours en solitari, parlem ja de finals dels 80. Quan les entrades per la gira es van posar a la venda, els Jacksons van ser acusats d'inflar els preus i d'estafar els fans. $30, que era el que costava, era gairebé el doble del que costaven aleshores entrades per veure grans, com puc dir-vos, artistes de l'època com Bruce Springsteen o els Rolling Stones. En Michael pensava que $20 era un preu just, però bé, la seva opinió era minoritària. Va ser una altra de les nombroses ironies del Victory Tour. Per la seva banda, en Michael va donar els seus beneficis a 3 organitzacions benèfiques, però només ho va fer després que esclatés l'escàndol d'aquestes entrades tan cares. Al llarg dels 5 mesos que va durar la gira, en Michael i els seus germans van portar vides separades. L'estrella de la família s'allotjava en els seus propis hotels i volava en el seu jet privat, i la resta dels germans feia servir vols comercials. Abans que no s'hagués completat la meitat de la gira, els germans ja es desplaçaven als concerts en vehicles separats, s'allotjaven en plantes diferents als hotels i no es parlaven abans dels shows. El 9 de desembre de 1984, The Jacksons cantaven a Los Angeles i, per sorpresa dels seus germans, en Michael va anunciar en directe que aquella havia estat la darrera vegada que actuaven junts. No estava previst, de fet l'anunci parlava de gira mundial que els havia de portar el 1985 també per Europa i Austràlia. Però això va ser tot. I si no vam tenir música nova d'en Michael Jackson el 1984, sí que va haver-hi almenys una història curiosa. Hi havia una cosa especial a l'any 1984. Qualsevol història que recordés mínimament la veu de Michael Jackson activava totes les alarmes del planeta. I aleshores apareix un tal Rockwell amb una cançó
enganxifosa, una mica paranoica, titulada Somebody's Watching Me. I, és clar, el públic fa el que sap fer millor, especular amb total convicció. Darrere d'això de Rockwell no hi havia cap misteri, ni tampoc no s'amagava Michael Jackson amb ganes de fer entremeliadures, sinó que aquell projecte, això de Rockwell, era el nom d'un projecte que protagonitzava en Kennedy William Gordy. Us sona aquest cognom de Gordy en el context de la història de la música negra? Doncs sí, en Kennedy William Gordy era fill del fundador de Motown, en Berry Gordy. Però com que ell no volia que la seva carrera semblés, doncs això, un regal familiar, amb llacet inclòs, va decidir amagar-se darrere d'un pseudònim i fer veure que tot era molt discret. La discreció va durar aproximadament fins que la cançó va començar a sonar a tot arreu. El tema en qüestió, aquest Somebody's Watching Me, tenia tots els ingredients per enganxar. Un ritme, doncs el típic ritme de funk de sintetitzadors, una lletra sobre la sensació de que algú t'està mirant constantment i una atmosfera, bé, interessant, que combinava aquest rotllo festiu, però també la inquietud que s'explicava a la lletra. Però hi havia un detall petit, gairebé imperceptible. Els cors els cantava en Michael Jackson. I aquí és on la història agafa el seu punt divertit. En Michael Jackson no apareixia acreditat oficialment al single, principalment per qüestions contractuals i de màrqueting. I això va generar un efecte immediat. Milers de persones escoltant la cançó i pensant, amb una seguretat admirable, que aquell Rockwell, aquell misteriós Rockwell, era en realitat Michael Jackson jugant a disfressar-se sota un altre nom. La teoria tenia una certa lògica. Deduccions d'estar per casa. Mateix segell discogràfic on va començar. Mateix entorn. Mateixa veu omnipresent en el cor. I a més, carai, el 1984 era l'any en què Michael Jackson ho ocupava tot. Qualsevol ombra en brillantor semblant passava a ser automàticament sospitosa. En aquest context, doncs, imaginar que Somebody's Watching Me era una jugada secreta, bé, no resultava ser un salt gaire llarg. La realitat, però, era més senzilla i si es vol, més elegant. Rockwell, o en Kennedy Gordy, era qui escrivia i cantava el tema, i en Michael, com us ho dic, només ja portava el cor com un condiment de luxe que acabava dominant el gust final. El resultat va ser un èxit mundial rotund, amb la cançó entrant a les llistes a mig planeta i instal·lant-se en aquell espai còmode entre hit generacional i curiositat constant. Amb el temps, la cançó ha quedat com una peça singular dels anys 80, com una obra marcada per la seva sensació de vigilància constant, però també per un petit joc d'identitats. Perquè mentre la lletra parlava de sentir-se observat, el públic feia exactament el mateix amb l'autor, mirant-lo de reull i preguntant-se si, al final, darrere del taló, no hi havia algú altre. I sí, algú hi havia, però només feia els cors, i això en aquell moment ja era suficient per confondre mig món. Fa un poc temps, Somebody's Watching Me va tornar a circular amb certa força a TikTok i Instagram. El fragment del cor, amb la veu inconfusible de Michael Jackson, es va convertir en banda sonora per a clips, pues bé, això de sensació de vigilància o de situacions còmiques. Això va fer que una nova generació potser redescobrís la cançó sense conèixer el context original. I com als anys 80, molts van tornar a preguntar-se qui canta realment això.

però deixem a Michael Jackson i anem a en Prince. Un acord, un punyetero acord és suficient perquè avui dia, 42 anys després, sona aquest primer acord, aquest primer atac a la guitarra i tothom ja sap que la cançó és Purple Rain. I això ho aconsegueixen molts pocs artistes. De fet, aquest Purple Rain, un tema que torna a estar de tota l'actualitat, perquè a la temporada 5 de Stranger Things, a la darrera, Purple Rain, de Prince, apareix al capítol final, l'episodi 8, i s'utilitza en un moment clau i força emotiu. La cançó sona durant el desenllaç, quan la tensió baixa, després de l'acció, i la història entra en un to més emocional, especialment vinculat als personatges de Eleven i de Mike. De fet, els creadors de la sèrie la van triar expressament perquè necessitaven una peça, i cito, èpica i emocional. I era tan important que fins i tot van haver de negociar molt per aconseguir els drets, ja que Purple Rain gairebé mai no es deixa utilitzar fora de la pel·lícula original. Ja parlarem d'aquesta pel·lícula original. Però si volien una peça èpica i emocional als anys 80, segurament aquesta era la millor opció. El 1984, mentre mig planeta estava ocupat intentant imitar la jaqueta vermella de Michael Jackson, el Prince va decidir que ell no jugava a això del pop convencional. Va publicar el disc Purple Rain, un treball que no només volia ser escoltat, sinó que també havia de ser vist, sentit i, si podia ser, venerat amb una mica de reverència, perquè sí, Prince no anava curt d'autoestima artística. En aquell moment, la seva carrera ja anava en ascens constant, amb discos com 1999, amb 1982, l'havien convertit en una figura importantíssima, però encara no en un fenomen total. Ell era respectat, era innovador i tenia aquella aura una mica enigmàtica que feia pensar que estava jugant en una lliga pròpia, però li faltava un cop definitiu. I Purple Rain va ser exactament això. El moment en què passa de ser aquell artista interessant a ser una potència global. El disc barreja funk, rock, pop i soul sense demanar permís a ningú i a peces com When the Doves Cry, que directament elimina el baix, cosa que en aquell moment era gairebé un acte de rebel·lia sonora. I tot plegat sona com si Prince hagués decidit fer exactament el que li donava la gana. El resultat, doncs un èxit massiu amb vendes milionàries i un impacte que el va situar al mateix nivell que qualsevol gegant del moment. I després, doncs està Purple Rain, ja no el disc, sinó la cançó. Una cançó lenta, dramàtica, amb una construcció que va creixent fins a convertir-se en una mena d'explosió emocional molt controlada. És el tipus de peça que sembla pensada perquè algú aixequi les mans en un concert i mira el sostre amb cara de transcendència absoluta. No és exactament discreta, però tampoc no ho pretén. La jugada no es va quedar només en el disc. El Prince va decidir fer també la pel·lícula Purple Rain, una mena d'híbrid entre ficció i autobiografia amb més actitud que subtilesa. La pel·lícula, déu-n'hi-do, va funcionar prou bé, ajudant a amplificar encara més l'impacte del disc i convertint-se en, bé, una mena de fenomen cultural complet. Música, cinema i imatge, tot encaixava dins d'un mateix paquet dissenyat per dominar el moment. A nivell de carrera, el resultat va ser claríssim. Després de Purple Rain, Prince ja no era discutible. Era un referent. El disc i la pel·lícula van consolidar la seva imatge com a artista total, capaç de controlar so, estètica i narrativa amb una coherència que molts altres només podien intentar imitar des de la distància. I com a tota gran història d'èxit, també va tenir les seves conseqüències. Un llistó creatiu disparat, expectatives altíssimes i aquella sensació que cada pas següent havia de ser igual de monumental. Però això ja era part del contracte implícit. Si decideixes fer una obra que ho vols de tot, després no pots fingir que només volies fer un disc més. Amb el temps, Purple Rain ha quedat com una peça central dels anys 80, una obra que defineix una època, però que alhora sembla anar una mica per lliure. I potser aquesta era la idea des del principi, fer alguna cosa que no s'assemblés al tot a res més. I tot començava amb un acord.

El 1984 també va tenir espai per una mena de calma sofisticada, una elegància que no necessitava cridar ni fer salts impossibles. I allà apareix Sade, com si entrés a l'habitació en pas tranquil, mentre que la resta encara està discutint sobre qui té la jaqueta més llampant. Ni pressa ni estridències, simplement estil. Sade, ho hauríem de segurament pronunciar Seid, però bé, aquí ho direm com sempre s'ha dit a casa nostra, és en realitat el nom d'una banda que lidera la cantant nigeriana Helen Folasade Adu, coneguda per tothom com a Sade. Que jo personalment sempre havia pensat que això de Sade venia com una mena de clucada d'ullet al tema del marquès de Sade. Doncs no, això ve del segon nom d'aquesta senyora Helen Folasade Adu. Sade, o Sade Adu, i la seva banda van publicar aquell any el disc Diamond Life, un disc que sonava com si algú s'hagués decidit posar ordre dins del caos pop de l'època. Aquí tenim jazz, tenim soul, tenim una miqueta de pop refinat, tot ben alineat, tot sense sobresalts. No era música per omplir estadis amb crits constants, ni era per dur jaquetes brillants. Era més aviat, doncs, per fer veure que tens la vida sota control, encara que només sigui mentre dura la cançó. I enmig d'aquest ambient arriba el tema Smooth Operator. El títol ja apunta maneres. Això de Smooth Operator vol dir literalment alguna cosa com així com operador suau, però això no ajuda gaire. El significat real és més interessant. En anglès, aquesta expressió s'utilitza per descriure una persona que és encantadora, que és hàbil socialment, que és manipuladora d'una manera elegant. És el típic individu que entra en una sala, parla amb to controlat, somriu en el moment exacte i surt amb el tracte tancat, la situació resolta, o, si cal, amb el cor d'algú a la butxaca. Tot sense que sembli que hi hagi fet gaire esforç. En el context de la cançó de Sade, la Smooth Operator és aquest personatge sofisticat que es mou entre negocis, amor i una vida urbana amb una eficàcia impecable, però també amb un punt de fredor. No és només algú encantador, és algú que sap jugar al joc i el juga molt bé. Una traducció aproximada i segurament més útil seria això de Smooth Operator, seria com un seductor elegant. Musicalment, la peça és una lliçó de contenció, el saxo entra en el moment just, la veu de Sade es manté sempre controlada, gairebé distant, com si no volgués implicar-se massa en el drama que descriu. No hi ha grans explosions emocionals perquè tampoc fan falta. Aquí el poder està en el detall, en deixar que tot flueixi sense fer un soroll excessiu. El contrast amb la resta del panorama de 1984 és deliciós. Mentre altres artistes optaven per la grandiloquència, Sade optava per la línia recta, neta, sense decoracions innecessàries. I el públic, que també necessita respirar tant en tant, doncs ho va agrair. Smooth Operator es va convertir en un èxit internacional i va ajudar a definir una identitat molt clara, la de la sofisticació sense l'esforç aparent. I el més curiós és que aquest estil, tan aparentment relaxat, era en realitat molt difícil de replicar, perquè sembla tranquil quan tothom està competint. Per cridar més fort no és exactament una casualitat, és una decisió.

I continuem amb més senyores. Imaginem l'escena, inicis dels 80. La festa pop és plena, la música sona fort i tothom mira cap a les estrelles del moment. En un racó, gairebé fora de focus, hi ha la Tina Turner, que no està exactament al seu millor moment. De fet, està més aviat en moda... És que algú se'n recorda que jo també hi era? Perquè sí, ella venia d'una dècada complicada, amb una separació traumàtica de Ike Turner, i ara només parlem de separació com a parella, sinó com a parella professional, i una carrera que, dit suaument, havia quedat força tocada. Recordem, doncs, això. La Tina Turner decideix deixar a Ike Turner, li dona tot a canvi del divorci i, això sí, de quedar-se amb el nom de Tina Turner. I se'n va quasi amb una mà davant i una mà darrere. La situació era bastant poc glamurosa, deutes, concerts en convencions que no sortien els pòsters de ningú i una indústria musical que ja havia decidit, amb molta calma, que potser la història de Tina Turner era cosa del passat. Però ve d'aquí que arriba el primer detall interessant. Ella no havia tancat la porta. Simplement estava esperant que algú recordés que darrere d'aquell nom encara hi havia una bomba escènica. El problema? El passat no desapareix perquè sí. Mentre ella intentava reconstruir la seva carrera, Ike Turner continuava fent de presència incòmoda, apareixent de tant en tant per recordar que la història no era precisament tranquil·la. És a dir, tens un artista intentant reinventar-se i, de fons, un drama real que faria suar qualsevol guionista. I aleshores comença el gir. No és ràpid, ni és net, ni especialment còmode, però comença. Ens trobem amb col·laboracions puntuals, versions de cançons com el clàssic Let's Stay Together de Dal Green, algun encert que va fent soroll aquí i allà, i sobretot un canvi de percepció. La gent ja no la mirava només com una veu del passat, sinó com algú amb una història darrere, i en aquell moment tenir una història començava a ser gairebé més important que tenir un hit. I aquí és on entra en escena una cosa que pot semblar menor, però que ho canvia tot, el relat. Tina Turner ja no era només una cantant, era algú que havia sobreviscut amb una relació molt dura, que havia començat pràcticament de zero i que continuava anant allà dempeus. I això, amb una indústria que adora els retorns dramàtics, allò era or pur. El pas definitiu va arribar amb el disc Private Dancer, disc d'aquest 1984 que ens ocupa aquí a Ràdio Mollet aquest vespre, quan quasi passa 40 minuts de les 7. El disc no només va funcionar, va arrasar. Va convertir una artista que alguns consideraven com a acabada en una de les figures més importants del moment. Vam trobar en una situació amb hits, amb premis, amb vendes milionàries, tot allò que anys abans semblava fora de l'abast va tornar amb interessos. La ironia fina de tot plegat és que el seu, diguem-ne, retorn no era només musical, era simbòlic. La gent anava als concerts no només per escoltar cançons, sinó per veure algú que representava la resistència. Representava la supervivència. Representava fins i tot una certa venjança elegant contra el destí. Com deia en David Bowie, que sempre la va admirar i sempre la va ajudar, el públic venia a veure algú que havia tornat com un au fènix. I així, el que semblava una carrera acabada es va convertir en un dels grans retorns de la història del pop. Un retorn que es va anar coent sense presses, sense mirades, sense miracles, però amb una persistència força tossuda. Conclusió amb gust de final tranquil. Mentre altres pujaven i baixaven, com si fos una muntanya russa, la Tina Turner va demostrar que també es pot tornar encara que arribis tard de la festa. I quan ho fas bé, ningú no recorda que abans t'havien convidat a marxar. Va, escoltem una mica de la Tina Turner dels 80, això és What's Love Got to Do With It.

Quan hem parlat al principi del programa sobre les pel·lícules que es van estrenar al 1984, potser algú haurà trobat en falta que cités una de molt important, Caçafantasmes. No sé si mai no s'ha doblat al català. Bé, és igual. Aquest oblit era deliberat per no avançar el que va ser un dels hits de l'any que tothom recorda, el tema principal de la pel·lícula Ghostbusters, cançó de Ray Parker Jr. Mireu, hi ha cançons que sembla que sempre han existit, com si algú les hagués trobat dins un calaix del 1984, en ple de cintes de bellaquesa i ple d'idees brillants. I després hi ha Ghostbusters, que és una d'aquestes que, bé, aquelles cançons que, segons diu la llegenda, es va composar en 2 dies. 2 dies. Bé, el temps just per decidir on aniràs a sopar el cap de setmana, però sembla ser que suficient per crear un himne global. En Ray Parker Jr. era un tio que ja venia amb experiència i algun èxit menor, previ. No era un desconegut, però tampoc seria l'estrella indiscutible del moment. Era més aviat aquell músic fiable, el que apareix quan necessites algú que sàpiga fer cançons que funcionin sense fer massa soroll. I aleshores arriba a Hollywood amb una comèdia sobre fantasmes i diu: va, necessitem una cançó ganxifosa, fàcil de recordar i que pugui repetir qualsevol persona amb un mínim d'oïda i d'autoestima. I aquí és on en Parker fa el que sap fer. Una línia de baix, directa, un ritme constant i una idea que no necessita gaire desenvolupament. Who you gonna call? Punt. Ja està. Ja tens mig planeta corejant-ho abans que acabi el primer minut. Simplicitat absoluta, però calculada, amb una precisió gairebé quirúrgica. Ara bé, hi ha un detall que no el podem deixar enrere. El detall que hem de mirar del tema és el plagi. Perquè, clar, quan escoltes la cançó Ghostbusters amb certa atenció, apareix la comparació inevitable amb el tema I Want a New Drug dels Huey Lewis and the News. I aquí comença el festival. Que si s'assemblen massa, que si això ja ho he sentit abans, que si és casualitat creativa. En resum, aquell moment en què la inspiració i la coincidència es miren als ulls i ningú no vol fer el primer pas. El curiós és que tota aquesta polèmica no va fer més que alimentar el mite. La cançó seguia sonant a tot arreu, la pel·lícula funcionava i el conjunt es convertia en una d'aquelles combinacions perfectes, cinema i música avançant de la mà sense preguntar-se massa qui lidera. I és que Ghostbusters no és pas una cançó complexa, ni ho vol ser. És directa, repetitiva i extremadament eficaç. Té aquest punt de cançó funcional que acaba superant la seva pròpia funció i bé, que es converteix en cultura popular pura, d'aquella que apareix en qualsevol moment en què algú necessita un record instantani de com van ser els anys 80. Així que sí, 2 dies, una idea clara i una mica de controvèrsia. No és exactament la recepta clàssica de la genialitat artística, però funciona sorprenentment bé, perquè a vegades no cal reinventar res, només cal fer una cosa que tothom recordi i repetir-la prou vegades perquè ningú no la pugui ignorar.

El 1984, dins del hip-hop, és com aquell moment en què algú puja el volum i tothom deixa de parlar perquè passa alguna cosa nova. I direu que portem molts episodis parlant de hip-hop, com perquè diem alguna cosa nova. Però mireu les llistes i veureu que allò que ara tenim molt assumit, aleshores, malgrat els anys que havien passat de les mítiques festes del DJ Kool Herc al Bronx, encara era una novetat. El gènere encara està en construcció. Un dels diguem-ne, cop de puny sobre la taula és el tema Rockbox de Run-DMC. Ja vam parlar de Run-DMC a l'anterior episodi, el dedicat a 1983. Aquí la curiositat o la particularitat d'aquesta cançó és que el rap decideix que la guitarra elèctrica també és benvinguda a la festa. Res de nou. Els DJs, aquests DJs de les festes del Bronx, DJs de finals 70, ja feien servir alguns discos de hard rock de blancs per agafar alguns fragments, cosa que semblava francament curiosa dins el context tan extremadament negre d'aquelles festes. El tema Rockbox de Run-DMC, aquest riff de guitarra entra com si res, i el que sembla una prova, doncs acaba convertint-se en una mena d'abans i un després, perquè ja no són DJs posant trossos de cançons d'Aerosmith a festes, així com que ningú no coneixés aquestes cançons. Ara és un tema amb entitat pròpia, en fi, que el hip-hop deixa de ser només ritme i rima i passa a dialogar amb altres estils. No és subtil, però funciona. I com funciona? Doncs ningú no demana justificacions. I a l'altra banda, a l'altre extrem, trobem un projecte com The Fat Boys, que agafen un angle completament diferent. El seu debut homònim arriba ple del beatbox. També de molt d'humor i una manera de fer que no vol semblar ni dura ni distant. Fan sobretot una funció de popularització, no diríem que serien grans discos, ningú no crec que vulgui posar-se cançons de The Fat Boys. No és una qüestió de qualitat musical, és més aviat, doncs això, popularitat, de fer-ho graciós, de fer-ho una cosa més accessible. És una celebració molt, molt de beatbox, això dels ritmes fets amb la boca. Dinàmiques de grup i una energia que sembla dir bé, això també pot ser divertit. Mentrestant, hi ha una altra línia més ideològica, més carregada de missatge, que connecta directament amb figures com en James Brown i la seva influència rítmica, i amb la visió de comunitat de l'Àfrica Bambata, que fa un tema amb el propi James Brown. James Brown, que surt dels discos que anaven fent servir els raperos per personar-se físicament, personalment, amb un tema de hip-hop. Aquí no només es parla de música, es parla d'arrels i d'una manera d'entendre el moviment. És en aquest punt també on apareix un altre tema d'Àfrica Bambata, com el Renegades of Funk. Una peça que sembla una mena de manifest en ritme. És aquesta declaració del funk, el hip-hop i la tecnologia. L'Àfrica Bambata sempre va treballar molt amb la part de l'electrònica. Anys més tard, els Rage Against the Machine farien una versió, doncs, com feia més, més agressiva, més musculada, però nosaltres avui posarem l'original perquè és aquí on comença aquella barreja estranya que ningú no acaba d'entendre però que defineix una època, aquest 1984, en què el hip-hop decideix que pot ser moltes coses alhora, pot ser dur, pot ser divertit, pot ser polític, pot ser experimental i sempre farà per fer-se sentir.

El 1984 té també aquell moment incòmode en què la música deixa de ser només festa i recordar que la realitat també pot donar un parell d'hòsties. En Marvin Gaye, una de les veus evidentment més sofisticades i conscients del soul, mor aquell any de manera tràgica, assassinat pel seu propi pare. I de cop tot s'atura, no per dramatisme gratuït, sinó perquè el contrast és massa gran. Un artista capaç de fer sonar la intimitat amb una conversa universal acaba desapareixent en una escena que sembla fora de lloc. La indústria, sempre eficient, absorbeix el cop, però queda una mena de silenci momentani, com si algú hagués apagat la música per uns segons. Aquell buit val a dir que no dura gaire, però pesa. I mentre una etapa es tanca, amb aquest regust estrany, amb un altre racó, algú està mirant cap al futur, amb molta menys substància, nostàlgia. El projecte Cybotron, amb la cançó Techno City, comença a posar paraules, literalment, paraules amb una nova direcció sonora, perquè és la primera vegada que el terme techno s'utilitza per definir un estil, encara tímid, encara experimental, però ja amb intenció. Evidentment, és música electrònica, sintetitzadors, un ritme mecànic, una fredor calculada. El contrast és perfecte. Una veu plena d'humanitat, passem, com la de Marvin Gaye, passem amb una música que assumeix sense complexos que el futur sonarà diferent. I aquí, entre el final d'una era i el començament d'una altra, tanquem el cercle. Ara sí, va, fem sonar aquest Techno City.

I ja encarem la recta final del programa amb un hitasso. Parlem de Easy Lover, que és una d'aquelles cançons que tothom associa automàticament a Phil Collins, que ni després d'unes vacances a la platja podria passar per música negra. Però si parem un moment, descobrim que l'altra meitat de la interpretació del tema no és acurativa. La cançó és del Phil Collins amb en Philip Bailey, que és, de fet, clau perquè aquesta peça funcioni com funciona. En Philip Bailey no arriba del no-re. És una de les veus principals d'Earth, Wind and Fire. I això ja implica una cosa molt concreta. Control vocal, sensibilitat rítmica i una capacitat per moure's entre el soul, el funk i el pop sense fer soroll de més. No és només cantant, és aquell tipus d'intèrpret que pot pujar a un registre altíssim amb una naturalitat que sembla sospitosa. Quan arriba a Easy Lover, en Phil Bailey ja porta anys definint el so de la música negra dels 70 i dels primers 80 amb el Earth, Wind & Fire. Però aquí passa una cosa curiosa. En lloc de quedar-se al territori conegut, entra amb una col·laboració amb el Phil Collins que, sobre el paper, podria semblar estranya. Soul refinat, més pop britànic, tot molt calculat, però funciona, i funciona molt bé. La clau està en el contrast. En Collins aporta estructura, ritme directe i aquella eficiència que el caracteritza. En Philip Bailey aporta textura, color i, sobretot, identitat. Quan entren junts a la cançó no competeixen, es complementen. En Philip Bailey no intenta sonar com Phil Collins ni a l'inrevés, i això en un duet és gairebé una mena de miracle poc espectacular, però molt efectiu. A nivell vocal, Philip Bailey domina especialment els moments més dinàmics. Quan la cançó accelera, quan el top puja, és ell qui dona aquest punt d'excitació sense perdre elegància. És com si sabés exactament fins a on pot portar la peça sense trencar-la. I això no és casualitat. Ve d'anys de disciplina amb el Earth, Wind & Fire, on tot ha de quadrar, però res no pot semblar rígid. També hi ha un altre detall interessant. Easy Lover és un hit global, molt pop, molt accessible, però dins d'aquesta aparença hi ha una base clarament arrelada a la música negra, i aquí en Bailey és fonamental, perquè és qui porta aquesta tradició dins, encara que vagi disfressada de producte radiofònic implacable. En resum, Easy Lover no és només un duet ben resolt, és un punt de trobada, i per nosaltres és un punt de comiat. Va, sentim Easy Lover.

0: I amb el Phil Collins, que se'ns ha colat a la festa com qui no vol la cosa, tanquem un any, el 1984, on veiem que el regnat de Michael Jackson és gairebé omnipresent, però en Prince no es queda enrere. I entre reis i prínceps, doncs bé, hem passat la tarda.
1: Si voleu saber la resposta a aquestes i altres preguntes esgarrifoses, tornarem la setmana que ve a la mateixa batora i pel mateix bat canal.
0: I com sempre dic, un plaer passar una altra tarda de divendres amb tots vosaltres. Recordeu que aquest programa es pot recuperar a la pàgina web de Ràdio Mollet i a la plataforma de podcast iVox. Us deixo el link a les xarxes socials del Bartiki, ja sabeu, @BartikiRM, tant a X com a Instagram. Recomaneu, feu like i totes aquestes coses perquè arriba l'hora de baixar la persiana i tancar el Bartiki. Salutacions de qui us parla, Carlos Molina, i del Sergio Guardeño, tocant botons al control tècnic, i sobretot, que passeu un gran cap de setmana.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Surt de la rutina amb Calidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó.
2: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: La convivència entre dues dimensions. La nostàlgia dels clàssics i l'emoció de les noves veus. Els discos que han fet història i les veus que avui escriuen el futur. A Blanc en Negre viatgem entre els sons que han marcat generacions i les melodies que defineixen el present. Blanc en Negre, un podcast d'Àngel Ayats i David Izquierdo. Els clàssics del passat amb les veus del present.

0: Benvinguts una vegada més a Blanc en Negre, un espai on no venim només a escoltar música, sinó a entendre per què aquestes cançons existeixen i d'on surten i què ens expliquen també de les persones que les van escriure.
1: Perquè darrere de cada disc hi ha sempre una història personal, un moment vital o fins i tot una època concreta. I sovint també hi ha un conflicte que no sap com expressar-se d'una altra manera que no sigui cantant.
0: Sí, aquí la música no és només una qüestió de so o d'estil. És memòria, és context, és cos. És una manera d'estar al món quan no tens gaire clar com viure-hi.
1: I per això a Blanc en Negre posem en diàleg discos de temps diferents. No per comparar-los ni per dir quin és millor o és pitjor, sinó per escoltar-los com les mateixes preguntes i com es parla sobre l'amor, la soledat i la necessitat de ser estimat, tornen una vegada i una altra, encara que canvien les veus i les formes.
0: Avui tenim dues senyores, però dues senyores de veritat, no físicament, malauradament, són història, però el seu llegat, la seva música, segueix viva i està aquí. Avui escoltarem dues veus que no van cantar des de la distància, ni des del personatge. Van cantar des del seu cos, des del seu nervi i des d'allò que ells, aquelles, que els estava passant en aquells moments a la seva vida.
1: Sí, i tenim, per una banda,

0: Els escoltes amb el pas del temps, tens la sensació que arriben al final d'alguna cosa. No perquè l'artista ho vulguis, ni perquè estigui pensant en un comiat, sinó perquè la vida els col·loca en aquell lloc. Pearl, de Janis Joplin, és un d'aquests discos. No és un testament conscient, però acaba funcionant com una fotografia final. Recordem que ella no va poder viure pràcticament...
1: La pròpia estrena del disc.
0: La pròpia estrena del disc. Per tant, ella va funcionar com una fotografia final sense saber-ho.
1: Exacte. A més, el disc es grava el 1970, en un moment en què sobre el paper la Janis sembla estar millor que mai. Deixa enrere etapes molt caòtiques, ha canviat de banda i per primer cop treballa a l'estudi amb una certa calma. Musicalment, fins i tot sona molt més ordenat, molt més clar i molt més sòlid.

0: Però quan escoltem amb atenció, quan t'adones que sota d'aquella aparença d'estabilitat continua havent-hi una fragilitat enorme, la veu és forta, sí, però també molt exposada, com si cantar fos l'únic lloc on encara pot ser ella mateixa.
1: Trenta-cinc anys després, una altra veu apareix amb una honestedat molt similar. Amy Winehouse publica a l'any 2006 Back to Black, un disc que no mira cap enfora, sinó cap endins.
0: No és un disc sobre superar res, ni sobre prendre la lliçó. És un disc sobre recaure, sobre tornar al mateix lloc, sabent perfectament que et farà mal, però sense trobar una altra sortida.
1: I per tant, avui a Blanc en Negre posem en diàleg Pearl i Back to Black per escoltar com dues veus, separades pel temps, utilitzen la música com l'única manera possible d'explicar-se.

0: Però comencem una miqueta ja entrant en matèria en el context musical, històric i cultural del tema.
1: Sí, a finals dels anys 60, el gran relat de la contracultura nord-americana comença a muntar evidents signes d'esgotament. La idea que la música podia canviar el món xoca amb una realitat cada vegada més dura. La guerra del Vietnam continua, la repressió augmenta i el negoci entra de ple dins del moviment.
0: Janis Joplin havia estat una de les cares visibles d'aquella llibertat sense filtres, una veu que no encaixava, que no polia i que no demanava permís per res ni per ningú. Però aquesta imatge també pesa, i pesa molt, sobretot quan deixa de ser una elecció i es converteix en una expectativa.
1: Pearl neix en aquest moment, quan el mite comença a cansar la persona que hi ha darrere. Una de les coses més importants de Pearl és que pel primer cop Janis no sembla lluitar contra la banda. La Full Tilt Boogie Band no la tapa ni la persegueix, simplement la sosté.
0: I això, sens dubte, va permetre a Janis Joplin fer una cosa nova, no haver de cridar tota l'estona per existir. La intensitat continua sent-hi, però ja no és descontrol, és una decisió expressiva en la que la seva personalitat es posa pel davant.

El disc s'obre amb Move Over, i no és casual. És una cançó escrita des del cansament, però també des d'un moment de lucidesa molt clara. La Janis ja no està demanant comprensió ni afecte, està dient, literalment, que necessita el seu espai.

0: Així ha començat el nostre clàssic d'avui. El disc Cobra...
1: Sí, Move Over, és la cançó Cobra, el disc Pearl. Quan canta Move Over, Rover, and Let Janet Take Over, no està jugant amb una frase feta, està reclamant un lloc en un món, el del rock, on constantment havia de mostrar el doble que els altres. I estem aquí continuant, escoltant Janis Joplin amb aquest fantàstic disc, un disc que, com recordem, va ser editat el 1970.
0: Sí, i això, amb aquesta cançó que hem encetat, es nota... en com canta, no hi ha floritures, la veu és tal qual, va recta, gairebé a cops, és una veu que no vol agradar, vol ser escoltada, i això en aquell moment per una dona dins del rock era gairebé un acte polític, encara que Janis mai ho formulés d'aquesta manera. Cry Baby, la segona cançó que escoltarem del disc, ens porta a un terreny molt diferent, però igualment exposat. Aquí ja...
1: Janis, sí, ja ens parla d'una relació molt concreta, eh? Algú que ja marxa pensant que és fort, que té el control, i algú que es queda sabent que aquell retorn tard o d'hora arribarà.

0: Cry Baby. És interessant perquè aquí la Janis no canta des de la humiliació, canta des de la certesa emocional. Quan diu you're gonna cry, ploraràs, no sona venjança, sona experiència. Algú que ja ha passat per aquí abans i sap exactament com acabarà.
1: Sí, en directe aquesta cançó era gairebé un ritual. Janis allargava al final, si deixava la veu com si necessités tornar a passar pel dolor per poder-lo deixar enrere. Encara que fos només durant aquella estoneta que durava la cançó.
0: Correcte, exacte. Continuem amb A Woman Left Lonely, que és probablement la cançó més silenciosa emocionalment del disc. No hi ha esclats, no hi ha ràbia, només hi ha una coseta molt simple i molt dura, que és sentir-se sola, fins i tot quan hi ha gent al voltant.

0: Aquí pràcticament en Janis jo crec que canta amb una veu cansada. Aquí Janis ja no canta com una estrella de rock, canta amb aquesta com una persona cansada. És una cançó que parla del preu de viure sempre intensament per donar-ho tot a les relacions, a l'escenari, a la gent, i de quedar-se buida quan tot això s'acaba.
1: I continuant amb el disc que us presentem de la Janis Joplin, el següent tall és Me and Bobby McGee, una de les cançons més conegudes del disc, i sovint s'ha llegit com una celebració de la llibertat. Escoltada dins el conjunt del disc, sona més aviat com un record, com una història explicada des del final, quan ja no et queda res més que el moviment constant.
2: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: En aquesta cançó hi ha una frase, conté una frase que diu: la llibertat és només una altra paraula per dir que quan no queda res a perdre. Però és una frase preciosa, però també molt reveladora. La llibertat aquí no és una elecció alegre, és una conseqüència. Quan no queda res més, moure-te és l'única opció.
1: Sí, i com habitualment fem al programa, el que fem és explicar-vos algunes curiositats dels artistes. I aquí no volíem fer una excepció, volíem parlar de curiositats de Janis Joplin, no? Una d'elles és que va actuar amb el seu grup en el Monterey Pop Festival l'any 67 i va actuar amb grans artistes d'aquell moment, amb en Jimi Hendrix, amb The Mamas and the Papas, amb Jefferson Airplane, amb Otis Redding i amb The Who. I això va ser el que va generar que una firma discogràfica es fixés amb ells i els hi proposés publicar un disc. Una altra cosa interessant és que el 4 d'octubre va ser quan va morir ella i suposadament va morir d'una sobredosi d'heroïna i també sota els efectes de l'alcohol. No obstant, mai varen ser aclarits els fets, perquè no van trobar les xeringues.
0: I forma part d'aquesta generació maleïda, no?
1: De la generació del 27. I les seves cendres, va ser incinerades, van tirar des d'un avió a l'oceà Pacífic. Bueno, curiositats de la Janis Joplin que sempre intentem explicar al nostre programa.
0: Tanquem el disc
1: amb un altre clàssic, una altra de les cançons més conegudes de la Janis. El disc Pearl es tanca amb Mercedes Benz. Es grava d'una sola presa, sense instruments, gairebé com una broma. Però el context és molt important. Janis havia estat parlant amb amics sobre com la contracultura que havia acabat desitjant exactament els mateixos símbols materials que criticava. I no només això, la va gravar 4 dies abans de morir.
2: It goes like this. Oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh, Lord, won't you buy me a color TV? Dialing $4 is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me

0: and buy the next round. Oh, Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz?
1: Quan l'escoltes així, despullada, a capella, a la cançó, fa més mal del que sembla, perquè darrere de la ironia hi ha algú que comença a entendre que ni els diners, ni l'èxit, ni el reconeixement públic ompliran el buit que l'arrossega, i 4 dies més tard la Janis se'ns deixava.
2: Sí, a més, hem de, si escoltem amb atenció aquesta gravació, escoltem els pops de quan canta. És una de les proves de que es va gravar amb una sola presa. Sentiu el que el pop, el cop de les P's, dels cops aquests forts de veu. I així es va deixar, així es va quedar i així es va acabar publicant. I continuem, no? Continuem, Àngel.
1: Hem de seguir.
2: Hem de continuar
1: amb el contrapunt.
2: Amb el contrapunt negre. Ja sabem que aquest és el disc blanc del nostre podcast.
1: Uns anys més tard, 36 o 37 anys més tard, apareix una altra de la generació del 27.
2: Sí, senyor. Una altra generació del 27 i publica un disc que es diu Back to Black. És Amy Winehouse. És un disc que no busca explicacions ni redempcions. No canta des d'un conflicte en concret, sinó que ho fa en plena recaiguda emocional, marcat per una relació tòxica, per la dependència i per una lucidesa brutal a l'hora d'explicar-se.
1: Sí, i si algú no ha vist encara la pel·lícula que van fer sobre Amy, val la pena fer recopilar en alguna plataforma i veure-la, perquè realment és una història dura. Musicalment, parlant, tornant al disc, musicalment sona elegant, sona clàssic, gairebé contingut amb referències del soul i el pop dels 60, però i amb moltes influències, evidentment de jo crec que també de la Janis, però aquest vestit polit contrasta constantment amb el que expliquen les lletres: gelosia, autodestrucció, negació, cansament, i aquí no hi ha grans discursos ni metàfores complexes. Hi ha frases directes, gairebé quotidianes, que fan més mal precisament perquè semblen dites sense protecció.

0: Rehab obre el disc d'una manera gairebé enganyosa. És una cançó que entra fàcil, que té swing, que sembla fins i tot divertida, però que el que explica és molt concret i molt dur. És una història, una discussió real amb el seu entorn, que volia que entrés a rehabilitació abans de continuar. I fins i tot recordem també que en la seva etapa final, Amy Winehouse, el seu pare va fer una creuada pública en els mitjans de comunicació perquè demanant que la gent no comprés els seus discos per intentar a veure si la podia salvar, però no va ser així.
1: No va ser possible. A més, Rehab va ser creada pel carrer cantant d'una manera així molt espontània, i en aquell moment la persona que l'acompanyava, que era el seu productor, va dir: aprofitem aquesta cançó i tal, i la van crear. Doncs bé, Back to Black és un èxit enorme, i durant un temps aquest èxit reforça la idea que Amy tenia raó, que no calia canviar res, que tot estava sota control. La cançó Back to Black és el centre emocional del disc. Parla d'una recaiguda molt concreta, el retorn de la seva parella, Blake Fiddler Civil, amb una altra dona. No hi ha metàfores complexes, hi ha simplement una ferida ben oberta.

0: Gairebé m'atreviria a dir que era una cançó premonitòria d'aquesta cançó. El que el colpeja és el to, és la manera que ens canta. Emi no crida, no dramatitza. Canta amb una fredor gairebé clínica, com que algú que ja sap que exactament el que li passarà, però que no pot evitar-ho.
1: Sí, continuem amb el disc, perquè el següent tema del que farem audició és Love is a Losing Game, l'amor és un joc perdut. És probablement una de les cançons més honestes del disc. Aquí no hi ha ni ràbia ni ressentiment, hi ha cansament. Hi ha la sensació de que s'ha donat tot i s'arriba a la conclusió de que almenys per ella l'amor sempre acaba perdent.

0: Aquesta és una cançó que parla d'amor. És una cançó molt curta, molt continguda, però devastadora. No intenta convèncer ningú, senzillament i simplement es posa una veritat, que l'amor és un joc perdut. Però que a vegades és una veritat que fa molt de mal dir-la en veu alta.
1: Correcte. L'amor és un joc perdut. Segurament molta gent ho pensa i molts artistes ho han pensat a la seva vida, però aquí potser l'Amy va ser la que ho va fer i ho va escriure d'una manera més directa. You Know I'm No Good introdueix un altre element clau, l'autoconsciència. Amy sap perfectament què fa, sap quan s'equivoca i sap com això afecta els altres, i tot i així no pot o no sap canviar-ho.

0: Amb aquesta cançó, Amy Winehouse no busca perdó ni redempció per justificar-se ella mateixa. És gairebé una confessió dita amb un somriure trist, com si dir la veritat fos l'últim espai de control que li quedava en aquells moments.
1: I com a curiositats de l'Amy Winehouse, explicar-vos que el primer àlbum de l'artista, que porta com a nom Frank, és tot un homenatge a Frank Sinatra, artista al qual va admirar durant tota la seva vida, especialment a l'època de la infància i l'adolescència. La cantant va dir que havia tingut molta influència en la seva música i molt d'impacte en tot el que va ser la seva situació personal, sobretot als inicis, Després ja no va tenir tanta influència. Alguna altra coseta també podem explicar, que va començar amb un grup de rapera, com a rapera amb una amiga seva. El nom era Sweet and Sour, i era com Salt and Pepa, no?, que estava de moda en aquell moment, i elles van ficar aquest nom per ser amb el... Per jugar una miqueta amb aquest joc de paraules dels Salt and Pepper, Sweet and Sour, no?
0: I tenia una gran addicció als tatuatges, també.
1: Sí, molts. En portava molts. En portava moltíssims. I, finalment, una qüestió relacionada amb les pel·lícules del... l'agent de policia més famós del món mundial cinematogràfic, James Bond, va rebre una oferta per unir-se en una de les pel·lícules, no?, per fer una de les cançons, però al final no ho va poder fer, per motius que es desconeixen. No és que digués que no, sinó que no ho va poder fer.
0: Estem escoltant de fons una... Hem pensat que era interessant escoltar-la, perquè torna a connectar no només clàssic amb contemporani, sinó que ara ens anem a un altre clàssic, més enrere encara, no?
1: A Fitzgerald.
0: A Fitzgerald i a Louis Armstrong, que en un moment en una de les òperes que varen gravar orquestades, que era Porgy and Bess, sortia una cançó que era Summertime, i la Janis em va fer una versió del tot, bueno, el seu estil, com feia tot, com tot el que tocava i feia Janis Joplin, i hem pensat que estaria bé escoltar-ne, si més no, un fragment.

0: realment espectacular la versió de Janis Joplin amb el seu Summertime. I anem ja una mica doncs, tancant el programa amb aquestes connexions. Què fan, què tenen en comú Janis Joplin i Amy Winehouse, a part de ser unes dues veus esplèndides, dues veus femenines, les dues primeres dones que apareixen en el nostre blanc i negre dels episodis que portem. A part de tot això, no van viure en el mateix temps ni en el mateix context, però canten des d'un lloc molt semblant. Tant Janis Joplin com Amy Winehouse utilitzen la música no com un refugi còmode, sinó com un espai on dir allò que no saben gestionar d'una altra manera. No canten des de la superació, sinó des del conflicte viu, mentre encara els està passant, encara ho estan visquent. Pearl no és un gran disc perquè sigui perfecte.
1: Les dues comparteixen una manera molt directa d'exposar-se. No construeixen personatges ni metàfores complexes. Expliquen relacions trencades, dependències emocionals, soledats profundes i una necessitat constant de sentir-se estimades. En totes dues, la veu es converteix en cos. S'hi nota el cansament, la ràbia, la fragilitat i també una lucidesa dolorosa que fa impossible escoltar-les com a simple entreteniment.
0: Això és el que tenen en comú i, malauradament, també l'edat amb la que van morir totes dues.

0: Però si hem d'establir algun tipus de diferències aquí entre el disc clàssic i el disc contemporani, n'hi ha. Però una diferència clau. Janis canta des del final d'un somni col·lectiu, quan la idea de llibertat dels 60 ja comença a mostrar les seves esquerdes. Lemmy, en canvi, canta des d'un conflicte absolutament interior, en un món on ja no hi ha grans relats a trencar, només batalles personals i desenganys. Però la pregunta de fons és la mateixa que passa quan vius intensament, quan estimes massa, quan la música es converteix en l'únic lloc on pots dir la veritat.
1: En aquest sentit, la Janis i l'Emmy no s'assemblen perquè tinguin vides tràgiques, sinó perquè fan servir la música com a confessió. No canten per quedar bé ni per salvar-se, canten per no callar-se. I potser és per això que dècades després les seves veus continuen colpint amb la mateixa força. Back to Black no promet sortides ni redempcions, no consola. Amy Winehouse canta des de la lucidesa de qui sap exactament què li passa. I tot i així, no sap com sortir-ne. És un disc incòmode perquè no ofereix solucions, només diu la veritat.

0: I si parlàvem fa un moment de diferències, també és moment de parlar de similituds entre les pròpies artistes, a part dels discos que hem presentat avui. La seva veu i el seu estil eren potents, únics, capaços de transmetre emocions molt profundes. Les vides personals eren enfrontant-se a lluites intenses com l'addicció a l'alcohol i a les drogues. Ambdues van tenir una mort prematura, van formar part del Club dels 27, havent mort en aquesta edat. Van tenir una personalitat absolutament inadaptada i sempre van ser tractades com a figures rebels.
1: La música no sempre cura, no sempre és una solució, però ens ajuda a entendre a vegades les coses que passen.
0: En fi, això ha estat Blanc en Negre, els clàssics del passat amb les veus del present.
2: Blanc en Negre, un podcast d'Àngel Ayats i David Izquierdo. Els clàssics del passat amb les veus del present.
3: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

Hola, com anem? Sigueu benvingudes i benvinguts a Calidoscòpia. En el capítol d'avui venim a parlar d'un artista que va passar de ser la revelació d'un talent show a convertir-se en una de les veus més representatives del pop actual en castellà, capaç de transformar la seva vida personal en cançons que connecten amb tota una generació. Parlem ni més ni menys que d'Aitana. Amb el seu disc Quarto Azul, publicat l'any 2025 i del qual avui farem un repàs, Aitana ens obre la porta al seu espai més íntim i profund. Deixa enrere aquesta imatge de pop lluminós i despreocupat per endinsar-se en un disc marcat per la ruptura i el deixant-la. És una mena de diari, un refugi emocional on l'Aitana s'atreveix a mostrar-se tal com és, amb pors, contradiccions i ferides obertes. Al llarg d'aquest programa escoltarem els temes que donen vida a aquest àlbum i comentarem per què Quarto Azul representa un punt d'inflexió en la seva carrera. Així que posa't còmode i prepara't per entrar cançó a cançó dins aquest espai més blau d'Aitana. Com és costum, i abans de començar a escoltar com sona aquest àlbum, fem un petit repàs per conèixer millor l'artista que ens acompanya avui. L'Aitana Ocaña és una cantant catalana nascuda a Sant Climent de Llobregat l'any 1999. Des de ben jove va mostrar interès per la música i el cant, però no va ser fins l'any 2017 quan la seva vida va fer un gir totalment radical. Amb només 18 anys es va presentar als càstings d'Operació Triunfo sense imaginar-se que aquella decisió la convertiria en una de les cares més reconeixibles del pop estatal a dia d'avui. L'any 2019, 2 anys després del seu pas per l'acadèmia, publica el seu primer àlbum titulat Spoiler i que confirma que no és només un fenomen televisiu, sinó una aposta sòlida dins del pop comercial. Tot i moure's encara dins d'un so accessible i lluminós, la nostra Aitana comença a construir a poc a poc la seva pròpia identitat. Amb el seu segon disc, titulat 11 razones, fa un pas més cap a un pop més emocional i amb el tercer àlbum, titulat Alfa, s'atreveix a experimentar amb nous sons, textures més electròniques i una imatge més arriscada i sense pors. Tot aquest recorregut vital i artístic ens porta fins al punt on Aitana decideix tancar-se en el seu Quarto Azul i comença a escriure des de la veritat, sense disfresses ni filtres. Un disc que neix d'un moment concret, d'una data marcada al calendari i d'una ferida que encara sembla que li crema. I és precisament així com s'obre aquest àlbum, amb 6 de febrero, que és la primera cançó que hi trobem. Un tema directe, urgent, que ens posa de cop dins de l'estat emocional de l'Aitana, en el record d'un dia que ho canvia tot, el moment exacte

0: Després d'escoltar 6 de febrero, ja entenem perfectament quin és el punt de partida d'aquest àlbum titulat Cuarto Azul. Aquest disc neix com un espai íntim on l'Aitana decideix compartir una etapa vital marcada per la ruptura sense filtres ni tampoc artificis. Una data concreta que simbolitza un abans i un després i que serveix com a porta d'entrada perfecta a l'univers del disc. Després del documental Metamorfosis que hi trobem a Netflix, la cançó va adquirir encara més força entre els fans. Conèixer el context real i el procés emocional que hi ha al darrere va fer que molts s'identifiquessin encara més, consolidant 6 de febrero com un tema clau tant dins del disc com en la nova etapa de la nostra cantant. I si aquest tema ens colpejava amb l'impacte del moment exacte en què tot s'esquerda, el següent tema ens porta just a l'instant posterior, aquell en el que el soroll s'atura i només queda el buit. Duele un montón despedirme de ti, baixa el ritme i posa el focus en el comiat, en el dolor silenciós d'acceptar que algú ja no hi serà. És una cançó vulnerable, sense presses, que ens convida a quedar-nos una estona més dins d'aquest Cuarto Azul.
1: Qué bonita estás así sin maquillaje. Y tu pelo negro va con el vestido. Ese brillo que hay en tus ojos marrones.

Després d'escoltar Duele un montón despedir-me de ti, el disc fa un gir clar pel que fa al to. En aquesta cançó, Aitana col·labora amb Jay Wheeler, una elecció que no és gens casual. La col·laboració sorgeix de la voluntat de convertir el comiat en un diàleg real, amb dues veus que viuen el mateix dolor des de llocs diferents, però alhora complementaris. Si aquell tema era explosió emocional, impuls i ferida oberta, Duele un montón despedir-me de ti és silenci, pausa i resignació. Aquest canvi de ritme ajuda a entendre el relat i la línia de Cuarto Azul, un disc que no només parla del trencament, sinó de totes les emocions que venen després. Anem ara amb el següent tema i el que va ser el primer single en sortir. El tema es titula Segundo Intento i arriba com un tema explosiu carregat d'actitud i sinceritat.

Després d'escoltar Segundo Intento, queda clar per què Aitana el va triar com a primer single d'aquest disc. És directe, és enganxós i alhora íntim, un tema que mostra la seva maduresa com a artista i la capacitat de transformar una experiència personal en una cançó que connecta amb tothom. Parlant sobre la part més narrativa, no han faltat els rumors i els safareigs entre els fans. Cada cançó ha estat analitzada, deduïda i interpretada com si fos un missatge directe d'Aitana a algú en concret, referint-se als seus ex. La pregunta és, a qui va dirigida cada cançó? Les dedicatòries han generat molta expectació i això només ha reforçat la connexió entre ella i el seu públic. Després de l'energia de Segundo Intento, ara entrem en un terreny més íntim amb Para qué volver, la col·laboració amb l'artista colombiana Ella Taubert.

0: Després d'escoltar Para qué volver, queda clar que aquesta col·laboració amb l'Ela aporta una dimensió nova al disc. La seva veu, suau i melancòlica, contrasta amb la força i la fragilitat d'Aitana, creant un diàleg que ens sembla bastant emotiu. Ara arribem al cor del disc amb Cuarto Azul. Aquest tema ens obre les portes del quart més íntim d'Aitana, en un espai ple d'emocions sense filtres, on la vulnerabilitat i la força hi conviuen. És el moment del disc que ens fa entendre completament la seva experiència i la seva maduresa emocional darrere de Cuarto Azul.
1: Creo que es una canción importante para el disco, ¿sabes? Hablar de esto. O sea, si estoy hablando de una cosa íntima, ¿cómo no he hablado de esto, sabes? Bueno, voy.

Després de sentir Quarto Azul, entenem per què aquest tema dona nom a tot l'àlbum. És el nucli emocional i simbòlic del projecte. Per Aitana, aquest Quarto Azul és un espai de seguretat i identitat, un lloc on pot ser ella mateixa sense filtres, on pot ordenar els seus pensaments i les seves emocions i transformar tot el que sent en música. Ara ens endinsem en un dels moments més especials de l'àlbum amb Connexió Psíquica. Aquest tema captura aquell vincle invisible que a vegades apareix entre dues persones quan sembla que es poden entendre només amb la mirada o amb un pensament. És una cançó que combina emoció i ritme, mostrant la part més íntima i alhora més juganera d'Aitana.

0: aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Aquell any.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Mollet, 96.3 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo.
4: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessarro.
1: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
4: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.
5: El Club del Country. Bring home the teardrops. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
6: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
7: Hi ha moltes formes de sejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
8: I el laboro de la càmera. Entenc que el laboro de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, què era exactament?
9: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi germanat de Mollet.
10: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Continuem avançant en aquest capítol que dediquem a Cuarto Azul, el quart àlbum d'estudi d'Aitana, i recordem breument que va ser un àlbum publicat l'any 2025 i que representa un punt d'inflexió en la seva trajectòria. És un treball més introspectiu, més madur i més emocional, on la nostra artista deixa de mirar cap enfora per centrar-se plenament en el seu món més interior. Cuarto Azul aposta per un pop delicat i contemporani, amb influències del pop electrònic i el bedroom pop, i amb lletres que parlen de la salut mental, la vulnerabilitat, l'amor i el procés de creixement personal. Per situar-nos, l'Aitana va néixer a Sant Climent de Llobregat i es va donar a conèixer l'any 2017 com a finalista d'Operación Triunfo. Des d'aleshores, la seva carrera ha estat una evolució constant dins del pop mainstream. Si els primers discos la presentaven com una estrella pop lluminosa i expansiva, és amb Cuarto Azul quan Aitana fa un pas endavant artísticament i es mostra sense filtres, consolidant una identitat més honesta i personal. Darrere d'aquest àlbum hi ha un treball cuidat de producció, amb noms com Nicolás Cotton o Andrés Torres, que acompanyen Aitana en la construcció d'un so més orgànic i minimalista. Junts aposten per textures suaus, bases electròniques subtils i lletres molt directes que converteixen Cuarto Azul en el disc més sincer i vulnerable de la seva carrera fins ara. Després de l'energia i les emocions de les cançons anteriors, ara ens endinsem en Desde que ya no hablamos, un tema profundament íntim i melancòlic on Aitana posa veu al silenci que queda després d'una ruptura, a tot allò que no s'ha dit i a la distància emocional que s'instal·la quan la comunicació es trenca.

Després d'escoltar-la, la sensació que deixa és que no parla d'una ruptura qualsevol, sinó d'una relació molt profunda i significativa, però que no sabem si tracta d'alguna persona en concret o no. Molt s'especula que tots aquests temes van dirigits a antigues parelles seves, però ella mai ha confirmat en declaracions. Ara és el moment d'escoltar De un beso a dos besos, una cançó que parla de la il·lusió dels inicis, d'aquell instant en què una relació comença a créixer gairebé sense adonar-te'n, i és un tema més càlid i proper, on l'Aitana deixa enrere el pes del passat per tornar a confiar, a poc, en el present.

I aquí, després d'escoltar-la, toca aixecar una mica la cella. De un beso a dos besos és una d'aquelles cançons que inevitablement convida als safareigs, perquè sona molt concreta. El to, els detalls, aquesta il·lusió continguda, tot fa pensar en els inicis d'una relació real, d'aquelles que encara no són oficials, però ja ho estan del tot emocionalment. Aitana mai n'ha dit noms ni cognoms, però molts oients han interpretat el tema com una fotografia molt precisa d'aquell moment en què passés del no passa res al potser sí que està passant. I això encaixa perfectament amb l'esperit de Quarto Azul, un disc on les emocions no s'exageren, però tampoc s'amaguen. I ara canviem totalment d'energia perquè arriba Tranquis, amb la col·laboració de Barry B.

després d'escoltar aquesta col·laboració amb Trankies, el primer que salta a l'orella són els ritmes més relaxats que hi trobem, amb una base que flueix entre el pop i el tema més urbà, gairebé com una conversa entre amics, més que no pas un hit explosiu, que és el que ja estem acostumats. El tema transmet un to de bona onda i despreocupació, perfecte com a contrapunt després dels moments més íntims i melancòlics que hi trobem en aquest disc.

Acabem de sentir Música en el cielo, un tema eteri i íntim que ens porta a un espai de calma dins de Quarto Azul, on la veu d'Aitana i la producció suau creen aquesta atmosfera gairebé celestial. El tema parla de connexions que transcendeixen el dia a dia, de records i sentiments que semblen flotar per sobre del caos i del poder de la música com a refugi i consol. Podríem dir que és un dels moments més poètics i delicats que hi trobem en aquest àlbum. I ara, continuem el viatge emocional del disc amb Cuando hables con él. A veure què us sembla.

Acabem de sentir Cuando hables con él i el que trobem és una balada intensa que explora emocions no resoltes, aquell pes que queda quan una relació deixa cicatrius però no tanca cap porta del tot. La cançó està escrita per Aitana, juntament amb alguns dels seus productors habituals, cosa que li dona un toc molt personal i genuí, amb lletres que semblen parlar directament a qui l'escolta. I per tancar aquest capítol dedicat a parlar i escoltar Cuarto Azul d'Aitana, crec que la millor manera per acomiadar-nos és escoltant Superestrella. Aquest és un dels temes més virals del disc, amb xifres de reproducció espectaculars que han sorprès fins i tot els fans més fidels. Superestrella captura perfectament l'energia i l'elegància de l'Aitana, un so pop directe, contagiós, amb tocs que enganxen des del primer segon i que deixen clar que, a més de mostrar-nos la seva part més íntima, també sap conquerir les pistes i les llistes de reproducció. Un final ideal per un viatge musical que ha passat per tots els colors i emocions de Cuarto Azul. Nosaltres ens tornem a retrobar amb més històries i més música per escoltar. Que vagi bé!

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Aquell any.

Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem d'apagar espurnes i focs. Apagar espurnes o matar espurnes es refereix al filat metàl·lic que permet passar el fum i evita que les espurnes surtin d'on es fa foc per tal d'evitar incendis forestals. Si vols fer una barbacoa, has de tenir un apagar espurnes. A la botiga del centre en venen, t'hi acompanyo. I què vol dir apagar focs? Tot i que pot tenir un significat literal relacionat amb l'extinció d'incendis, normalment s'utilitza en sentit metafòric. Així, un foc seria un problema o una qüestió que cal tractar amb urgència, que cal extingir o resoldre per tal que deixi d'intervenir en un procés o de malmetre alguna situació. Aquesta seria la funció d'apagar focs. Per tant, una persona apaga foc seria una persona que s'encarrega de resoldre problemes, situacions imprevistes o incidències urgents d'una manera ràpida i eficaç. Tinc la sensació de treballar malament i d'anar apagant focs contínuament. Ara que ho dius, sí que ets l'apaga focs del departament, sí. Una persona antiincendis, un bomber o una bombera, vaja. I vosaltres sou en algun moment apaga focs? Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari Manual de la Llengua Catalana Vox Larús, editorial i del web Optimot. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Callador, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

Hola, molt bona nit. Benvinguts i benvingudes a una nova edició del Núvol de Fum, programa número 519. Una salutació, de qui us parla, sóc Jaume Montsant i el Núvol de Fum és un programa setmanal dedicat a la millor música ambient, experimental i electrònica minimalista. Pots escoltar-nos els divendres per la nit per Ràdio Mollet i ens trobaràs en format podcast en el nostre blog núvoldefum.blogspot.com, des d'on també podeu fer un petit donatiu per dignificar la feina del locutor de ràdio, com a les diferents plataformes habituals de podcast com és Spotify, iTunes, e-books, Mixcloud, com no, gràcies a Audio Talaia. A més, estem emetent regularment sessions i seleccions musicals en el nostre canal de stream a Mixcloud, que trobaràs a mixcloud.com/núvoldefum. També en sessions i seleccions en stream a Twitch, a la direcció de twitch.tv/club/silencio.

I aquesta setmana tenim un programa amb peces llargues, aprofitant que estic mig refredat i que no tinc gaire veu. Són tres peces les que presentem avui, que superen els 15 minuts de duració i, a més, signades per tres dones. Començarem amb Francesca Maronguiu, compositora electrònica i dissenyadora de so nascuda a Roma. És llicenciada en cinema, música i arts escèniques, aprofundint en els estudis musicals a través de la veu, la síntesi i l'etnomusicologia. Escoltem la peça final de Still Forms in Air, un disc que publicava l'estiu passat dins el catàleg del segell mexicà Humor Rex. El tema es titula Città Metafísica.

Doncs aquesta era la ciutat metafísica que ens proposa l'artista sonora Francesca Maronguiu des del seu disc Still Forms in Air, editat en caset, ja esgotat per Humor Rex

Seguim amb Jana Irmert, artista sonora amb seu a Berlín. La seva pràctica explora l'espai liminal entre el so musical i el soroll, experimentant amb gravacions de camp per donar forma a entorns sonors immersius. Compromesa amb temes de temporalitat, també, i impermanència, especialment en el context de la crisi ecològica. La peça que escoltem, titulada Portals, és la cara A d'un vinil a mitges amb un altre artista, publicat per Portrage GRM.

El tercer i últim tall d'aquesta nit ens el porta Marja Ahti, compositora i experimentadora finesa des de fa ja més de 10 anys. També treballa, com no, amb gravacions de camp, així com altres materials sonors i acústics combinats amb sintetitzadors i retroalimentació electrònica per tal de trobar un espai de comunicació. Escoltem la peça que dona títol al disc Touch This Fragrant Surface of Earth, també editat en vinil i on compta amb la col·laboració músics més: Isaac Hedstrand al clarinet, Mai Helgren al cello i Ryan Packard a la percussió.

En Marja Agti, acabem el programa d'avui, número 519 del Núvol de Fum. Ens tornem a retrobar, com sempre, aquí mateix la setmana vinent. Molt bona nit.

0: Us convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten.
1: Descarbonitzar el teu habitatge té premi. Si has fet obres d'electrificació al teu habitatge, això t'interessa. L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar la substitució de la caldera per bomba de calor elèctrica, l'escalfador de combustió d'aigua calenta per un termoelèctric o els fogons de gas per vitroceràmica. Sol·licita la subvenció abans del 24 d'agost. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
2: La teva ràdio. Ràdio Mollet. Emissora municipal.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
2: Doncs sí, senyor, molt bona hora. Soc en Pele Bernial des de Ràdio Mollet amb el que es ballava al Vallès. Avui tenim un programa... Oh, tenim una música avui preparada que flipareu. Com en aquest cas el Cry Just a Little dels Bingo Players des de l'any 2011. Avui tenim MC Hammer, de tot. Flipareu. Vinga, va, comencem el que es ballava al Vallès. Cry Just a Little...

Try Just a Little. Quin temazo, eh? Des del 2011. Vinga, va, esteu preparats pel que vindrà ara? Aquesta, com vaig fer la selecció, vaig dir. Aquesta l'hem de posar. Marxem fins l'any 1993 amb Informer de Snow. Recordeu aquella cançó? Informer. Doncs és aquesta. De l'any 1993.

El Liquid Boom Boom de Informe. Aquesta feia dies que no l'escoltaves, eh? Snow, des de l'any 1993. Qui no l'havia ballat, aquesta? Informe. Vinga, va, anem fins l'any 1990, amb també un clàssic, que sembla que sigui Queen, sembla que sigui Under Pressure de Queen, però no, és Vanilla Ice, amb el seu Ice, Ice Baby.

Ice Ice Baby. La recordàveu aquesta o no? Vanilla Ice des de l'any 1990 amb la base de la Under Pressure de Queen des del 1990. Vanilla Ice. Vinga, anem fins al 1982 amb una cançó que és preciosa de l'FR David, el seu Words, Don't Come Easy to Me.

Words don't come easy to me, I'm just a music man. El tio va allà explicant les seves penes, que les paraules no li surten fàcils per dir com s'estima la seva parella. F.R. David des de l'any 1982. Vinga, va, anem fins al 87, amb una versió que van fer uns nois de Manchester, que eren els Malotes, els Pet Shop Boys, el Always On My Mind. Originalment aquesta cançó és de l'Elvis Presley.

You were always on my mind, ens deien els Pet Shop Boys. Repeteixo, és una versió d'una cançó de l'Elvis Presley. De l'any 1987 van fer la seva versió particular. Des de Manchester, Pet Shop Boys. Ojo, preparats amb el que ve ara, perquè anem fins l'any 1990 amb MC Hammer i el seu Can't Touch This. Can't touch this. Can't touch this.

Can't Touch This. Això ens deia l'MC Hammer des de l'any 1990 amb el seu Can't Touch This. Això va sonar, però bueno, dia i nit sonava això. Vinga, va, anem fins l'any 1994 amb la versió dels Big Mountain del Baby, I Love You Way de Peter Frampton. Baby, I love you way every day, yeah, yeah, yeah.

0: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
1: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.
3: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut.
4: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil 680 843 721 i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula baixa. 680 843 721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.
5: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
6: Hi ha moltes formes de sejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
7: I el abuelo de la càmera. Entenc que el abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí, què era exactament?
8: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi germanat de Mollet.
9: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
10: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
2: Així que, què us ha semblat aquesta primera mitjoreta de bona música aquí a Ràdio Mollet des de amb el que es ballava al Vallès? Soc en Pele Bernial i ojo que marxem fins l'any 1993 amb una cançó que mira com sona.
3: Saltando sin parar!
2: Check this out. És el Salta del King a Àfrica des de l'any 1993. Recordo que aquests dies els deia als meus amics, buah, estic escoltant aquesta cançó i estic rient molt del videoclip i de la cançó del Salta sin parar!

parar, mare meva. King Africa amb el seu salta. Que no sé si us ho heu fixat, però la cançó de base, la cançó que hi ha de fons, és el It's Like That dels Run-DMC. Check this out. Salta, salta sin parar, dient el King Africa, tu. Em sembla que fa un parell d'anys o tres va venir Mollet, no? Pot ser que vingués? Em sembla que sí. Vinga, va, de l'any 1993, amb aquesta jartada de cançó, marxem fins l'any 1988 amb aquest himne. Just Bad, de Michael Jackson, Your Body's Mine. Com sona aquesta cançó? M'encanta. M'encanta.

Who's Bad. Es veu que originàriament aquesta cançó l'havien de cantar Prince i Michael Jackson, però entre ells no es portaven bé i van dir no anem bé. I la primera frase ja diu Your body's mine. I van dir no els ajuntem perquè això acabarà molt malament. Però aquí tenim aquest temazo des de l'àlbum Bad, la cançó Bad, de l'any 1988 de Michael Jackson. I del 88 passem al 1989 amb una cançó fetitxa del programa des de Bèlgica. Pump up the jam, the Technotronic. Pump up the jam, pump it up.

If You Do That, Pump Up the Jam, de Tecnotrònic. Aquí va passar una miqueta com a l'època dels Milli Vanilli, no? Que realment la noia que canta no és la que surt al videoclip. Però bueno, no direm que no és un megatemazo, perquè és un megatemazo. Per mi és de les millors cançons que es pots ballar en una discoteca, avui en dia el 2026 encara. I això que és del 1989. I del 89 passem al 1987 amb Starship i el seu Nothing's Gonna Stop Us Now. Posem una miqueta de pausa, una miqueta de música romàntica de mitjans dels 80.

Nothing's Gonna Stop Us Now, Starship, des de l'any 1987. No direm que és una cançó balada, però sí que és un mig tempo així romanticoide, molt èpic, amb el solo, canvi de to... Està molt bé, la veritat és que la trobo molt maca, aquesta cançó. No, ara no recordo si formava part d'alguna pel·lícula. Em sona que alguna pel·lícula la vam posar, aquesta cançó. També estaria bé fer un dia un programa de cançons així mig tempo de pel·lícules dels anys 80. M'acaba de venir una idea. Nothing's Gonna Stop Us Now, de Starship, des de l'any 1987. I del 87 passem a l'any 2000, amb Planet Funk i el seu Chase the Sun. Aquesta recordo ballar-la a les 5 del matí a l'ABC, a la terrassa d'ABC. Recordeu l'ABC?

Chase the Sun, de Planet Funk, des de l'any 2000. Mira que em recorda bones nits aquesta cançó. És que al final aquest és èpic. És brutal. Tu també l'havies ballat quan tenies 20 anys com jo. Vinga, va, anem fins l'any... Aquesta, quina any era? No me'n recordo. Ah, sí, anem fins l'any 1992 amb Dr. Alban i el seu It's My Life. Es veu que el doctor Alban aquest realment era doctor. No sé si era dentista o així, però mira, va acabar sent un disc jockey i productor. It's my life, doctor Alban, des de l'any 1992. Vinga.

It's my life, Dalton Albarn. I si sentiu la veu de la noia va dient no em cridis, no em renyis, no em tal, no em qual, que és la meva vida, no? It's my life. Doncs molt ben dit, què vols que et digui? Molt bé, marxem una cançó també fetitxa del programa des de l'any 2000 amb els Mojo des de França i el seu mític Leire. Que sapigueu que m'heu passat molt bé fent el programa, tant de bo us hagi agradat. Avui heu escoltat coses que feien molt que no escoltàveu, com els MC Hammer, el Vanilla Ice, tot això. A principis dels 90 això va ser un furor. I m'ho he passat molt bé fent-ho i compartint-lo amb vosaltres. Des de Ràdio Mollet, el que és ballar al Vallès, soc en Pele Bernial. Ens escoltem la setmana que ve. Fins la propera!

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula alegria. Heu sentit mai l'expressió «tenia alegria de batafaluga»? És una alegria o felicitat de poca durada. Això que ens toqués potser la grossa ha estat alegria de batafaluga. Aquesta butlleta no és pas d'aquest any i està caducada. Ben diferent d'estar boig d'alegria, és a dir, alegre i molt content. Li ha tocat la rifa i està boig d'alegria. Per cert, teniu ben localitzat l'os de l'alegria, oi? Ens referim a la ròtula, l'os pla i triangular que forma la part anterior del genoll. M'he fet un cop a l'os de l'alegria que m'ha deixat una bona estona sense poder caminar. I què vol dir saltar d'alegria? És estar alegres o molt contents. Quan va saber que havia provat, va saltar d'alegria. Nosaltres saltem d'alegria perquè sabem que tenim festa aquest dijous, festa de Sant Vicenç a Mollet del Vallès. Molt bona festa major d'hivern. Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: El racó dels animals, un programa de Red Solidària Pro Animal. Us en veu a qui no la té.
1: Racó Animal, a Ràdio Mollet.
2: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Music Calaix.

segon, alguns que mouen el món i uns altres que es deixen portar per la bola. Hi ha dies que es perd la mirada, hi ha dies que els boscos s'acaben, que tornen com jocs de miralls, i uns altres que et deixen cicatrius.

nostre al damunt, alguns que fan mal de clars i uns altres que tenen parells. Hi ha dies amb els peus nus a la sorra, hi ha dies que crema l'asfalt, que passen com fulles

Carolina. Music Calaix.

mira com juga sola. La miro i em somriu, habita la Casa Blanca. De l'altre costat del riu li diuen la reina boja, la reina del jardí. La lluna és la seva cova,

Sovint, quan el sol fatiga, la reina aixeca el cap per mirar. És quan s'adona ferida que els de sempre li van destrossant tot. Callada i sense protestar, ella torna i torna a plantar. La lluna és la seva cova. Demà, com cada dia, alguns la trobaran cavant i cavant la terra, plantant arbres i flors, tot i que l'envolten de cubs d'asfalt, de pol·lució. Ella seguirà plantant colors.

Estan passant coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu cap.

responsable del que pugui seguir. Uf. Estan passant coses al meu nas, clarament tenen a veure amb tu i amb la pell que t'envolta. He memoritzat cada racó i penso revisar-los quan no siguis aquí.

0: que vull que fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa.
1: Vale.
0: Ho he pensat molt. I ara no entenc.

aquest que porto.

0: inspecció tècnica de l'edifici va detectar deficiències al vostre edifici? Esteu fent obres sobre les instal·lacions comunes, l'estructura, posant aïllaments de les façanes o millorant l'accessibilitat de l'edifici? Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès perquè s'han obert les subvencions de 2026. Teniu fins al 24 d'agost per demanar-les.
1: Descarbonitzar el teu habitatge té premi. Si has fet obres d'electrificació al teu habitatge, això t'interessa. L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar la substitució de la caldera per bomba de calor elèctrica, l'escalfador de combustió d'aigua calenta per un termoelèctric o els fogons de gas per vitroceràmica. Sol·licita la subvenció abans del 24 d'agost. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Mollet, 96.3 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, a la sintonia de Ràdio Mollet.

0: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut.
1: Sí?
2: Ei, què fas? Hem quedat a les 5 al parc, vens?
1: Ho sento, però ja tinc pla.
2: Ui, és una cita? Has quedat amb algun noi guapo?
1: Però què dius? És una cosa més important.
2: Doncs explica't.
1: D'acord, és un programa de ràdio.
2: Un programa de ràdio?
1: No, no, no és un programa de ràdio qualsevol, és el programa.
2: I quin és aquest programa?
1: L'edat del pavo. El programa on els adolescents podem parlar de tot.
2: Doncs sembla divertit.
1: Us esperem.
3: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
4: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

with a sad face. Fix your motherfucking face. Let's go.

Wake up, little BG. Com te'n fa pal aquesta body, me la porta fluixa el prota. Reso perquè no em trobin, intento que no em cobrin, procurant que no s'aprovin. La tropa està distorta i una mosquita morta es fa la tonta i se l'enfronta.